0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall del Baida. Són les 12:20 i ja estem pràcticament preparats amb tota l'actualitat per a contar des d'ara i fins a les 2 del migdia. Dic pràcticament preparats perquè sempre estem mirant què passa, si hi ha alguna cosa d'última hora per a contar-la. I avui no és d'última hora, però anem a fer alguna coseta en el programa que és diferent d'altres dies. Ara vos contaré. Primer hem de saber quin és l'oratge i això sempre té la informació. Lluís Francesc. Hola, Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
2: Com està la situació, Lluís? Conta'ns.
3: Situació d'estabilitat amb cels poc nuvolosos o buidats a la pràctica totalitat de la península, encara que la formació d'una dana a partir de demà divendres podria canviar alguna cosa la situació. En principi, per a nosaltres, poca cosa, perquè per als nostres interessos tot apunta que les temperatures màximes es quedaran rondant o superant els 30 graus en principi durant la que resta el mes de maig, ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. I temps estable i vents marítims com a predominants. De moment, per este dijous, es manté el temps molt afable, en pas d'un interval de nuvolositat variable i en vents marítims. La temperatura màxima tornarà a estar al voltant dels 30 graus. Les mínimes continuen bones per al matí, al voltant dels 15 graus. Divendres, pocs canvis, amb l'excepció que els termòmetres superaran els 30 graus, un ambient encara més càlid a les hores centrals del dia.
2: Gràcies, Lluís. Jo crec que oficialment la primavera ja està de viatge a un món millor. Anem a la picadeta? No, que està Carmen així amb les temperatures. Encara aquella que passem els 30 graus demà li agrada, volem saber quina temperatura tenim ara a la comarca. Carmen, bon dia.
4: Bueno, bon dia, Miguel. Ara estarà, encara no passem els 30 graus.
2: Gràcies.
4: Estem entre 23 i 27, quasi rosant els 30 graus. Mesos que eixa la zona avui d'avui entitat geneta del Baida i seguia on estan els 23 graus, i la màxima d'avui és 27 graus a Llutxent i a Quatretonda.
2: Hem de recordar que avui és 21 de maig. 21 de maig de 2026. I que avui ja està rondant així el que posem l'aire condicionat.
4: Sí, Ontinyent en tenim 25, eh?
2: Dona igual. No, així a la ràdio, ja a l'estudi, ja comença...
4: Ja fa calor.
2: Sí, ja comença a fer un poc de calor. Ja veurem a on arribem enguany. Gràcies, Carmen.
4: Gràcies,
2: anem
4: Miguel.
2: A la picaeta.
1: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall del Baida.

0: Anem a la piqueta, dit al principi del programa que seria d'una manera especial avui, sobretot al principi, i ara explicaré per què. Ja hem saludat a Carmen, tenim a Esteban Arroyo també. Esteban, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: També Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel, què tal?
0: I avui a la piqueta hem convidat a dos persones i que anirem en elles de seguida, però anem a contar, Carmen, primer què és el que hem preparat per al programa d'avui, de l'Hoy por Hoy, i després ja anirem a saludar a les dues persones que hem convidat, com tots.
3: Així, exactament. Doncs en el programa d'avui parlarem amb Jordi Moltó, ell és professor del Col·legi La Milagrosa d'Ontinyent, vindrà acompanyat de diferents alumnes, després d'haver-se proclamat guanyadors de la competició App Steam 7 de la Universitat Politècnica de València. Sí. És una competició molt xula i ells han presentat un projecte, és una aplicació que es diu Vitae Emergencias i és una guia a la ciutadania per a maniobres de RCP que podria ajudar a salvar la vida a milers de persones. Així que, què millor que ens ho contenéis?
0: Sin duda.
3: Com funciona i què podem tractar amb aquesta aplicació.
0: I com ha anat aquest concurs? Perquè ve del Consell Social de la UPB i que fan des de fa ja molt de temps i són diferents centres els que s'han presentat, però clar, hi ha un de la nostra comarca i d'un tinyent que ha guanyat un premi. Parlarem d'ell. Però què més cosetes tenim?
3: Com és dijous, avui en la secció Ser Festa, tindrem amb nosaltres a Enrique Galvis, que és primer tro de la comparsa Morts Espanyols, per a conèixer com està vivint l'any i, bueno, i preguntar-li sobretot per la Setmana Gran, que ja va quedant menys.
0: Sí, senyor. Què més?
3: També conversarem amb Francisco Valero, membre de l'organització Don Tinyent Negre.
0: Que ja està ací.
3: Que ja està ací, exactament. Ja es va presentar, però avui s'inaugura de forma oficial este cicle de cinema i novel·la negra, que enguany retrà homenatge a l'escriptora Elvira Lindo, i tindrem, com sempre, diverses projeccions, trobades literàries i moltes activitats culturals.
0: Exacte. I com acabem el programa?
3: I finalment parlarem amb José Miguel Fallos i Rubén Penedès, director i subdirector de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, sobre la representació de la sarsuela Cançó d'Amor i de Guerra, de Rafael Martínez Valls, que tindrà lloc este dissabte al Teatre Etxegaray.
0: Sí, senyor, moltíssimes gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
0: això és el que tenim al programa d'avui, però hi ha una cosa més. I hem volgut convidar ací a la picaeta a dos representants de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, que ja van estar ací amb nosaltres la passada setmana, però avui, Tomàs Marín, per què estan ací? Conta'ns.
2: Bueno, bàsicament perquè ja parlàvem a la jornada d'ahir que teníem ixe ultimàtum per part de la conselleria i ixe ultimàtum ha acabat finalment en un fracàs absolut en ixa mesa de negociació entre conselleria i sindicats. La reunió que es va realitzar ahir apenas va durar 10 minuts després que cap de les forces sindicals acceptara la proposta de l'administració ni desconvocara la vaga indefinida. També té compte que a nivell comarcal s'han continuat amb ixes mobilitzacions. Ahir, per exemple, a Bocairent mantindre manifestació, a Nita on tinguem mantindre pegada de cartells, avui s'han realitzat els piquets informatius i està desprada a les 7. Cal tindre en compte que tenim ixa manifestació conjuntament amb ixa cadena humana que es vol realitzar al pont de la Paduana. I també contar-los que en relació a ixa negociació, com més d'haver ni bé han escoltat els serveis informatius d'aquesta casa, de Rayon Tinyent Cadena Ser, es va consultar a tot el professorat, a ixa massa de professors que estan en aquest moment realitzant la vaga, si acceptaven o no ixa proposta que havia enviat a conselleria de cara a dir sí o no al llarg de la jornada d'ahir. I si no, va ser multitudinari, més del 70%, si no recorde malament.
0: 72%,
2: una,
0: si no m'equivoco.
2: Una coreta i xina va arribar a ser. Però va ser un vot totalment massiu i a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, ha ponderat més el no que el sí també de forma massiva.
0: Volem saber per què. I per això estan ací Fran Mollà, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Almudena Juan, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Benvinguts de nou. Volem saber per què, perquè clar, és un percentatge molt alt de rebuig a aquesta proposta que va fer la conselleria. Almudena, conteu-me.
5: Doncs perquè l'acord està ple de promeses buides, hi ha poques mesures concretes, s'obre una negociació, però en alguns punts sense compromisos ferms. La proposta està limitada, inclou poques mesures, com hem dit, perquè es valorarà, s'estudiarà, es crearà, i moltes d'elles estan sense data i sense compromís real.
0: Fran, hi ha algunes coses d'eixa proposta en les que sí esteu d'acord?
4: Seria difícil trobar-ne alguna. Jo crec que pràcticament en res. És una proposta molt, molt, molt, molt de mínims, molt, molt insuficient, molt, molt inconcreta. Si vols te puc concretar,
0: per és favor.
4: Dir, pel que fa a les ràtios són el nombre d'alumnes que hi ha sí. per aula, doncs es vincula totalment al que dicta el Ministeri. Clar, nosaltres ahir en l'Assemblea parlàvem que si hi ha un canvi de govern i el govern central decidís un augment de ràtios, doncs augmentarien també les ràtios, quan nosaltres el que estem reclamant és precisament que s'abaixen per poder atendre millor a l'alumnat, que cada vegada té més diversitat. No s'inclou tampoc en la negociació a l'etapa de 0 a 3 anys, no s'ha dit res sobre aquesta etapa. Les aules UECO també continuem reclamant que la reducció de ràtio que s'aplica a l'aula UECO s'aplique a l'aula ordinària, per a que aquests xiquets tinguin la màxima atenció possible. No es parla de revertir en ningú moment les retallades que van haver l'any passat en les escoles oficials d'idiomes i enguany en els cicles formatius. Per la inclusió pràcticament no es parla d'augmentar els recursos per atendre la diversitat. Pel que fa a la burocràcia, no es parla en concret d'integrar tots els procediments en una única plataforma, quan hi ha altres comunitats autònomes, ahir una companya ho comentava, com per exemple Castilla-La Mancha, que sí que ho tenen tot integrat ahí dins. Després volem també, que això és superimportant, unes substitucions de les baixes que siguin ràpides sí. i efectives, és a dir, que no hagin d'esperar 2 setmanes, 3 setmanes, 1 setmana per a que arribi un mestre substitut o substituta. El pla edificant s'ha d'impulsar, però s'ha de concretar amb dates i pressupost. Això de dir anem a impulsar el pla edificant, però com? Són propostes ambigües. I pel que fa a l'estabilitat i drets laborals, en ningú cas es parla d'una de les nostres reclamacions també, que és la reducció d'hores lectives per al professorat que és major de 55 anys. No es contempla el pagament de les nits que passem fora de l'escola quan se n'anem d'excursió amb els alumnes. No es parla de l'estabilitat de les plantilles i aquest acord de plantilles que es va assignar en l'anterior govern, que aquest govern no l'ha respectat, que s'ha judicialitzat, d'això no es parla res. Per tant, clar, està clar que en una negociació tot el món ha de cedir una miqueta les seues pretensions.
0: Sí, que tu proposes, per la vostra part, és una proposta a màxims i a partir d'ahir ja vas negociant, imagina, no?
4: Efectivament, i després l'última és el tema del salari, és a dir, nosaltres... Clar, això s'ha posat molt també en la majoria de mitjans de comunicació com al titular, no? Perquè d'alguna manera es vol vendre la imatge que nosaltres només estem reclamant diners, quan no és així. Nosaltres el que no volem fer és perdre o seguir perdent poder adquisitiu. Per això una de les reclamacions i una de les línies roges és que la part autonòmica del nostre sou, dels complements que tenim en el nostre sou, estiga vinculada a l'IPC. Sí. Com fan les pensions o com haurien de fer tots els salaris dels treballadors. Perquè d'esta manera no vas a fer-te més milionari, entre cometes, no vas a guanyar més diners, però no perds poder adquisitiu. Yeah. I d'esta manera, doncs, podríem mantindre l'estatus que nosaltres tenim ara. És important recordar que per a un mestre o una mestra que comença ara, tenen moltes dificultats a l'hora de, quan els envien a un destí, poder trobar un lloguer. Per exemple, València. Per exemple, mestres valencians que se n'han anat a treballar a les Illes Balears, a Eivissa. Doncs hi ha vegades que per el tema del salari no poden assumir anar allí perquè no poden pagar el lloguer d'una vivenda. Uh-huh. I aquestes són les principals raons per les que, de forma pràcticament unànime, no van votar en contra de l'oferta de la conselleria.
0: No sé si volies afegir alguna
5: poc
0: cosa,
5: afegir,
0: perquè ha quedat poc.
5: Fran, ho ha dit claríssim. El tema és que ha de quedar clar. Jo crec que és que això no va només de diners, això va de ràtios, de recursos, d'inclusió, d'infraestructures, de burocràcia i d'unes condicions dignes, en definitiva.
0: Esteban, perdona.
1: Fran, Almudena, aquest matí el president de la Generalitat, en la sessió de control al govern de la Generalitat, en el ple de les Corts, ha carregat contra vosaltres, contra els docents que esteu en vaga, i ha dit és intolerable que els xiquets estiguen en els patis mentre hi ha professors que no els volen atendre. Què teniu que dir d'aquestes paraules?
5: Que el que realment és intolerable és que no es negocie, que no es parle de ratios, que no es parle de recursos, que no es parle d'inclusió, que no es parle d'infraestructures. És que és... són els punts claus d'una educació de qualitat, que és la que estem defendent, perquè és la realitat en la que es trobem cada dia els docents. Uh-huh. O sigui, ara són 9 dies que portem de vaga, que suposa una crisi, això està clar, però es fa per un motiu, per una defensa d'un sistema que ha de ser de qualitat, uh-huh. És així.
4: Jo dos coses, si em permets, Miguel. Jo m'imagine que el president de la Generalitat estarà molt content de la vaga que estan fent els mestres i molt a favor mestres i professors en Catalunya, perquè hi governa el PSOE. El que és intolerable és que enmig d'una negociació faci aquestes declaracions, perquè ja deixa clara quina és la seva voluntat, que és no negociar en absolut i criminalitzar a un col·lectiu que és fonamental per a l'avanç de la societat. I després una altra cosa, ara va trobar-se, ja s'està trobant, en un altre problema, que és el de la dimissió de molts equips directius.
5: En aquest sentit, jo crec que la dimissió d'equips directius implica un grau de compromís categòric amb les necessitats dels claustres, perquè són els representants, són els que estan. I una coherència rotunda, això és innegable, per la defensa de l'educació pública. És així, és un pas rotund.
0: Ahir parlàvem amb Fran Albero, director de l'IES l'Estació, d'ací d'Ontinyent. Ell es deia que aproximadament ahir més de 250 centres i equips directius estava previst que presentarien la seva dimensió en bloc, entre ells, evidentment, l'IES l'Estació, i que alguns d'ací de la comarca, concretament, estaven esperant el resultat de la negociació, que encara no havia eixit, i no sabíem si els sindicats dels docents anàveu a signar aquest acord, aquesta proposta de conselleria. Jo tinc moltes preguntes, però hi ha una que vull que la gent sàpiga. No sé si en algun moment, en alguna de les propostes que ha arribat des de conselleria, o vosaltres propostes que heu fet arribar a conselleria, es parla concretament de despeses pressupostàries, és a dir, de números. Han posat damunt de la taula això costarà fer això?
4: No, la veritat és que la informació que ens han traslladat dels sindicats no ho indica, és a dir, els pressupostos no, és que en les propostes que han passat no n'hi ha concreció. Però això és una de les coses que nosaltres continuem protestant, és a dir, perquè els compromisos han de ser molt concrets. Mm-hmm. Han de ser molt concrets, i de fet l'excusa sempre és que diners no hi ha, però bueno, ja sabem que una de les primeres mesures que va fer la consellera només entrar va ser pujar al cos d'inspectors, dels quals ella pertany, un 8% del seu sou. Estem parlant d'entre 400 i 500 euros al mes, vull dir que no és poca cosa. Clar. I després esta mateixa consellera ha donat 73 milions d'euros a les escoles de l'Opus, que per cert avui apareixia també una notícia que crec que en l'Audiència de València s'havia reobert algun cas d'abús de menors en algun d'estos centres. I després, esta mateixa setmana s'ha publicat en el DOC que donava quasi 7 milions d'euros a l'escola privada i concertada.
0: Clar, per això preguntava, perquè s'està parlant d'algunes aportacions que fa la conselleria, aportacions o injeccions de diners de milions d'euros, i no sé si en esta negociació hi ha una despesa pressupostària concreta, és a dir, volem fer el pla edificant, però per a fer edificant, què costa fer edificant? Costa 50 milions d'euros. Tenim, no tenim, vull dir...
5: Clar, són propostes sense data. És a dir, parlem d'una coherència en quant sí. als diners.
0: Mm-hmm. Doncs anem a deixar-ho ja, perquè tenim més coses, però aprofite que esteu així per a anunciar que demà tant Tomàs Marín com jo, esta casa estarà a un dels autobusos que anirà des d'ací, que partirà des d'ací, des d'Ontinyent, cap a València, la manifestació que està convocada. Vos agraïm molt que mos deixeu estar a l'autobús, perquè volem palpar aquest ambient després de 2 setmanes de vaga indefinida, i demà tindrem temps de xerrar des d'ací a València, quan arribem a aquesta manifestació. Com està, que està convocada a quina hora?
4: A les 12.
0: Allí estarem i entrarem en directe, farem en directe l'Oi por Oi Ontinyent, la primera part del programa la farem des d'allí, però hi ha molta gent que està demanant anar a València des d'ací.
5: Molta. Sí. Tenim 4 autobusos.
0: 4 autobusos.
5: 4? Sí.
4: 4 autobusos més molta gent que no anirem en els autobusos però que anirem en cotxes particulars. I per acabar, si em permets, sí, dir que ahir també l'equip directiu del Vicent Gironès també va presentar la dimissió. Per tant, tenim dos centres d'Ontinyent, l'IES l'Estació i el Vicent Gironès, amb la seva directora Vanessa Esparza al capdavant, que han presentat la dimissió.
0: I volem les pròximes hores. Per això, continuem pendents del que passa, Fran. Almudena, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies
0: per haver vingut una vegada més. I demà tornarem a parlar. Gràcies als dos. Adéu. Tomàs, ràpidament, què tenim avui a l'hora 14? Però crec que va d'educació.
2: L'educació pura i dura, però a veure, és el titular i és la clau ja d'aquestes últimes dues setmanes, i tant de bo tot això pugui finalitzar el més pront possible amb aquestes reivindicacions donades. Faltaria més. Bueno, avui ens sentarem com no en aquests Òscar que han arribat a Ontinyent per a l'equip de síntesi arquitectes en el marc d'aquests premi del premi i de les reconeixements que vam rebre ahir a Azerbaiyán, a Bakú. També parlarem de successos, parlarem de la detenció d'una persona en relació, s'ha desmantellat una plantació de marihuana al municipi d'Ontinyent.
0: Sí.
2: Parlarem d'altres qüestions, com ixe nou rector de la Universitat de València, de Juan Luis Gandia, que ja ha realitzat ixe nomenament, ja s'ha realitzat ixe nomenament a la nau, a València, i també altres qüestions a nivell comarcal que anirem destacant a les 2 i 17.
0: I després ser deportivos.
2: Bueno, avui farem triple parada en el món del triatló. Parlarem amb Joan Blasco, del Club Triatló Ontinyent. També ens centrarem en el Club Ciclista Ontinyent, amb el seu júnior, que està en aquests moments en Asturias i està arrossegant grans resultats. I tancarem el nostre programa parlant de la clàssica Ciutat d'Albaida, que realitzarà este diumenge a les 10 del matí.
0: Fantàstic. Avui tenim hora 25.
2: Sí, 9-10.
0: Tranquil·lament.
2: Pensar, avui entrevisteta.
0: Ah, sí?
2: Del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida.
0: Ah,
2: que tenim
0: bé
2: este dissabte parada en Atzeneta.
0: Fantàstic. Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies.
0: I Esteban, la ventana 7 i 20, què tenim?
1: Doncs l'altre dia ja ho dèiem, que l'actualitat mana. L'altre dia realitzàvem la ventana en directe des de la manifestació de l'Olleria. Ahir vam anunciar que estaria amb nosaltres el president del COR, sí, Elio Cabanes, però finalment, com l'equip d'arquitectes d'Ontinyent, que va realitzar el projecte del Parc de les Mamàs Belgues,
0: van guanyar el premi,
1: doncs ahir van voler parlar amb una de les membres de l'equip.
0: Estan empenyats en que no parlem dels residus. Estan empenyats. Ja veuràs que hi ha una notícia avui que tampoc podrem fer-ho.
1: Bueno, si no, un altre dia, però en principi, esta vesprada, a partir de les 7:20, estarà amb nosaltres Elio Cabanes, president del COR B5.
0: Doncs, si no explota el món, com diu aquell, això és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Carmen, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies,
0: Esteban. Gràcies, Tomàs.
1: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pou Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
3: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
4: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
7: Sí, 44. Continuem en directe en l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida en este dijous 21 de maig de 2026. I anem a parlar ara de talent jove. És a dir, si parlem de talent jove no parlem de mi. Parlem de tecnologia, tampoc parlem de mi. I també de com les aules poden convertir-se en espais on es creen projectes capaços fins i tot de salvar vides. Escolteu, el Centre Educatiu La Milagrosa d'Ontinyent ha aconseguit un dels primers premis de la 7a edició TAP STEAM. Què és això? Una competició organitzada pel Consell Social de la Universitat Politècnica de València per fomentar les vocacions tecnològiques entre l'alumnat. I ho han fet en la categoria Coders Cadets, amb Vitae Emergencias. Què és Vitae Emergencias? És una aplicació pensada per guiar qualsevol persona pas a pas en, per exemple, maniobres de reanimació cardiopulmonar, la maniobra de Heimlich, bueno, i més coses que ara parlarem. Darrere d'este projecte hi ha moltes hores de treball, hi ha molta implicació i, sobretot, una idea molt clara, que la tecnologia també pot servir per cuidar i ajudar. Per parlar de tot això, saludem ja Jordi Moltó, que és professor del Centre Educatiu La Milagrosa. Jordi, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: Jordi, que no ha vingut a sol, és clar. Ha vingut en alumnes que han participat, imagina, Jordi, d'este projecte, no?
8: Sí, voldria dir que hem participat 8 alumnes.
7: Molt bé.
8: Tenim una representació així de 3, però m'agradaria recordar que a Triana, Jaume, Denis, Salome, Abigail...
7: I ara els tres que tenim així. Carmen Martínez, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Nayara Boluda, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: I Diego Hinojosa, què tal, Diego? Com estàs?
11: Hola, bon dia.
7: Benvingut i enhorabona d'inici a tots, al grup de 8 alumnes, a tu, Jordi. Clar, perquè competir ja és complicat en Xina, per dir-ho d'alguna manera, però guanyar una cita autonòmica d'aquestes característiques té molt de mèrit. Com vau viure... La gala va ser ahir, no?, si no m'equivoque. Com vau viure la gala, Jordi?
8: Sí, la gala es va desenvolupar. Nosaltres ja, anant a la final, estàvem molt contents perquè el que volíem és que ells vegueren com és aquesta fira de totes les categories que n'hi havia, de parts de robòtica, parts de programació, tot el conjunt de projectes que han presentat altres centres, que no sé si al final eren més de 250 o una cosa.
7: Eren pràcticament 300, si no m'equivoque. Serà que són molts centres.
8: I m'agradaria que que ells posaren en valor el poder arribar allí i estar presents en una fira d'eixa categoria.
7: A veure, aquí dels tres m'explica exactament què és Vitae Emergències. Carmen, Nayara...
9: Pues jo mateixa.
7: Vinga, va. Sí, perquè t'han vingut tots a tu. No sé per què, saps? Sí, pues serà Nayara. Compte'ns.
9: Pues, a veure, el nostre objectiu en l'aplicació va ser... que van fer un curset sí. en educació física de primers auxilis. I investigant es van donar compte de que en la resta d'Europa, quan una persona tenia aquests problemes de respiratoris, pulmonars o per atragantament, aplicaven les maniobres i tenia un 80% d'èxit. Però, en canvi, així en Espanya era menys d'un 40%. Wow. I van pensar que pues, Espanya, un país tan desenvolupat, tenien que millorar aquests percentatges. I van decidir fer aquesta aplicació, que la vam proposar en setembre, quan van començar, i van començar a preparar-la, a programar-la, en desembre, gener.
7: Uh-huh. Jordi, això com funciona? Són els alumnes els que proposen, o tu convides a que proposen, o com funciona tot això?
8: Sí,
7: perquè clar, jo m'estranya moltíssim que arriben en setembre i diguen Jordi, tinc una coseta per a tu.
8: Sí, ells són sabedors del problema que n'hi ha, es van adonar que això era una cosa que es podia millorar, i nosaltres sí que es van proposar el poder fer una aplicació i poder participar en el concurs, encara que, bueno, el que pensem és que esta aplicació pot ajudar a la gent, que és el més important, no anar al concurs. Però,
7: clar.
8: Però la idea és, ells ho sabien, ja tenien la formació i es van proposar el fer eixa aplicació, i ells van aportar moltíssimes coses a
7: l'idea. I dins d'eixa aplicació què trobarem, Carmen? Què trobem exactament?
10: Pues, vale. Quan tu, per exemple, veus una persona en un atragantament o alguna parada cardiorrespiratòria, tu entres a l'aplicació i el primer que fas és te trobes amb tres apartats, que si és xiquet, si és un bebè o si és un adult, depèn dels anys que tinga, perquè tu no actues igual en un bebè de 5 mesos que en un adult de 20 anys o 30.
7: Tal qual.
10: Elegis més o menys l'edat que pot tindre aquesta persona, i una vegada apretes aquest botó ja te fiques si està atragantant-se o si està inconscient, si respira, i depèn dels botons que tu vagis apretant deixen uns vídeos en les maniobres que tens que fer, i després dos botons si està funcionant o si no funciona, què n'hi ha que fer. I després també en aquesta aplicació sempre n'hi ha un botó de crida 112 per si cas que és normal el bloqueig és o ai, que no sé què fer, pues sempre pots cridar al 112 i l'aplicació sempre està geolocalitzant en tot moment. I mentre l'ajuda està venint, ells saben el que tens que fer perquè aquesta informació en paral·lel s'està guardant, i quan ve l'ajuda ja saben el que tenen que fer. I sempre n'hi ha un mode educatiu on tu, pel teu compte, pots veure els vídeos per a formar-te i formar els demés.
7: Es parla que aquesta podria ajudar a salvar fins a 5.000 vides a l'any a Espanya? Això és de veres? Qui me contesta, per favor? Això és així, no, Diego o Jordi?
11: Sí, això és així, perquè en Espanya...
7: Ella ho ha dit allà, però sí, 5.000...
11: I més, també.
7: Clar, clar, clar.
11: Sí, a més que també allí en el concurs ens va dir la regidora de Sanitat, no sé què era, crec que era d'això.
7: Sí, consellera seria.
11: Sí, la consellera, això. Pues ens va dir que s'ahorraria a Espanya un muntó de milions salvant vides si aquesta aplicació la tinguera tot el món.
7: Jordi, ha sigut molt complicat el procés de creació de l'aplicació, la programació, etc.
8: Sí, jo el que volia comentar és que, clar, sí, n'hi ha una implicació molt gran.
7: Ah.
8: Molt gran. Jo crec que això és un projecte de centre, i estava comentant-los jo al meu alumnat que si no és per ells no es pot tirar endavant, perquè necessita una força de voluntat gran, perquè són hores... algunes en classe, però moltes fora.
7: Extra, no?
8: Moltes fora de classe.
7: Sí, mira, diuen que sí, que sí, que sí. Sí, que sí.
8: Les famílies que ens han apoyat. Molts, tot el professorat de secundària implicat. I després estava també raonant-los que això és una qüestió de centre, que estan ahí perquè en infantil i en primària ara recollim els fruits de que ells no són sabedors, no són conscients.
7: No, clar, per això tu vas interioritzant, clar.
8: I clar, tot el que tot és el professorat del centre és el que ha format per a recollir els fruits ara, en quart d'ESO.
7: Que no està mal, que no està mal, que no és només, clar, que està molt bé, que no és només el programar l'aplicació, sinó és tot el treball que hi ha, com tu dius, no?, des de ben xicotets fins a arribar ara, i poder tindre este premi, que el premi, per cert, està així damunt de la taula de l'estudi de Ràdio Antilla en Cadena SER. Clar, és que moltes vegades es parla de la tecnologia com una cosa freda, no?, però este projecte, jo estaves dient-lo tu, t'estava escoltant, que té una part molt humana i molt social, a més de tot el que costa des de xicotets, però per ajudar a la gent, no?
8: Sí, sí, la nostra idea és ajudar a la gent, com, bueno, un dels valors del nostre col·legi és eixe. La Milagrosa sempre té el carisma vicencià i és el d'ajudar als demés de forma desinteressada. I no crec que n'hi hagi res més gratificant que poder ajudar a qualsevol persona en qualsevol moment. De fet, en la gala van per cada una dels llocs de la fira els mentors, sí. I precisament un mentor crec que es va comentar que havia tingut un episodi
7: d'aquestes característiques,
8: característiques. I que li... Bueno, tirava a faltar una ajuda de...
7: Pues ja la tens.
8: Ara anem a veure si podem tirar un poquet més endavant, presentar-ho en empreses, en conselleria, perquè no es queda així.
7: Clar, ara va dir, perquè un projecte d'aquestes característiques, l'aplicació està feta per a Android, si no m'equivoque, sí. Però clar, això com es desenvolupa o quin és el següent pas per a que la gent pugui utilitzar l'aplicació? Qui me contesta?
11: Te contesto jo, si vols.
7: Sí, perquè ja l'està tossint.
11: Pues el segon pas que volíem fer en l'aplicació seria terminar de finalitzar-la, perquè la vam presentar com una versió beta, tipo, no estava terminada del tot.
7: Val.
11: I ara el que voldríem seria terminar de pulir-la del tot i fer que visualment siguera més atractiva, a més d'integrar un assistent d'intel·ligència artificial.
7: Molt bé.
11: Per si vols, si no és sol, és un atragantament o una parada cardiorrespiratòria, pues que li digues, per exemple, si és una reacció al·lèrgica, li dius i et pot ajudar d'altra manera. I a més d'això, ens agradaria pujar-la a Google Play,
7: val,
11: per a que tot el món se la poguera descarregar.
7: Clar, i això és el que preguntava jo. Contra'm.
8: Sí. Bueno, l'aplicació és delicada. Ahí et jugues la vida. El que hem buscat, i clar, necessitem hem buscat a professionals.
7: Molt bé.
8: Hem buscat a professionals, no podem jugar-se-la de ninguna manera.
7: No, clar.
8: Hem buscat a professionals, que és el que estava dient Diego, que ens han dit que en un principi s'han buscat, després han fet l'aplicació, i ens han comentat que hi ha unes coses que s'haurien de modificar o millorar, no són moltes.
7: Detallets, però que hi ha que fer.
8: Però que són molt importants, que juguen en la vida de les persones.
7: Clar.
8: I clar, després d'això necessitaríem una certificació d'algun metge professional o de diversos. I clar, què mos agradaria? Pues presentar la conselleria, que és on tindria que integrar-se. Claro, això és somiar, és gratis.
7: Bueno somiar. Vosaltres després sabeu que anava a guanyar un premi d'aquestes característiques?
8: Pues la veritat és que no.
7: Veus? Clar, el primer pas ja està, és crear l'aplicació, heu guanyat un premi molt important dins del món del que estem parlant, i ara el següent pas és més complicat, però per què no? Aneu bé de programació, perquè entenc, no? Carmen, tu controles o com?
12: Bueno, aquests projectes s'han dedicat, per exemple, Diego, Denis, sí, i Salome, vale, han fet la part de programació, i després Abigail, Triana, Jaume, Nayara i jo,
7: sí,
12: s'han dedicat a tota part de disseny, de fer els vídeos.
7: Nayara, vols utilitzar l'aplicació? T'estàs ofegant? Que em aneu a fer una prova en directe o com és? No ho sabia jo.
8: Ens has pillat, anaven a fer-ho ja.
7: Dic, ostres, la performance està quedant,
12: sí,
7: molt,
12: no?,
7: bé.
12: No,
7: i tu estàs, perdona.
12: No, tranquil. I nosaltres els altres cinc ens encarregàvem de la part de fer els vídeos, per exemple, per descarregar totes les infografies per a poder autoformar de tu en el mode d'ensenyament. Però els programadors que han fet l'aplicació han sigut Diego, Denis i Salomé.
7: Té cara, de programador.
10: Sí, sí, té cara de informàtic.
7: Que sí, que no. T'agrada, Diego, o no?
11: Sí, m'agrada bastant.
7: Sí, sí, sí, se nota. Sí, sí. Ha sigut complicat de programar aquesta aplicació o dius, no, o sigui, està...
11: No, sí, realment ha sigut bastant complicat.
7: Val.
11: Perquè nosaltres l'hem programat en App Inventor,
7: val,
11: que és una web per a programar bastant senzilla, és per blogs.
7: Val.
11: I... sincerament, el seu disseny no és molt agradable a la vista, entonces hem tingut que añadir extensions i coses per a millorar-lo.
7: Ajá. Bueno, però ho he fet. Ho
11: sí,
7: l'hem fet. Està molt bé, molt bé.
11: Sí,
7: molt
11: sí,
7: bé.
11: Sí.
7: Nayara, és que no sé si preguntar-te, però estàs bé o no? M'estic preocupant, eh? Estàs bé o no?
9: Sí, sí.
7: Vale, val, serà al·lèrgia, imagina. Bo, hem d'anar perquè arribem a la una i arriba la informació nacional internacional, però, de nou, enhorabona a tot l'equip, a tot el centre, per els anys que porteu treballant en esta història, per a que s'interioritzi i que arribi el moment i que Diego pugui dir, home, ha sigut complicat, però no tant, i que vos agrade este treball i fer aquestes coses, a més, com a objectiu per a ajudar a la gent. I tant de bo el següent pas, que és el complicat, que deies, Jordi, arribi, i que arribi a conselleria i que pugui estar dins de qualsevol plan. De veres, Diego, Carmen, Nayara, estàs millor o no?
9: Sí, sí.
7: Vale. Està ahí, està roja. I Jordi i el col·legi de la Milagrosa, enhorabona. I moltíssimes gràcies per haver vingut.
8: Gràcies a vosaltres per donar esta difusió tan interessant per a tota la població.
7: Gràcies. Adeu.
11: Adeu.

0: el migdia, 8 minuts. En la primera hora del programa ens hem centrat en parlar d'educació de diferents maneres, de la vaga dels docents, per una part, i també després premis que arriben a estudiants que, per exemple, són capaços de programar i de crear aplicacions que poden ajudar a tot el món. I en esta segona hora de programa, com és dijous, ens centrem d'inici en la festa, perquè arriba el nostre moment de ser festa i arriba també el moment de saludar, entre altres, a Esteban Arroyo. Hola, Esteban, de nou, què tal?
1: Hola, de nou, Miguel.
0: I saludem a Esteban i també saludem als amics de Capitalia, perquè ja que saludem...

0: Els amics de Capitalia perquè continuen acompanyant este cert festa. Ja sabeu que arribarem fins a la setmana gran de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, el dia, eixos dies que ja contarem el que estem preparant perquè hi ha moltes coses que contar, però Capitalia estarà amb nosaltres i amb vosaltres, perquè sempre estan ahí, sobretot quan tens que vendre una casa o quan tens que comprar una casa, si necessites assessorament, ells t'assessoren. Que necessites negociar, ells negocien per tu. Que necessites buscar gent per a poder vendre eixa casa, ells busquen. És a dir, que t'estalvien tots els mals de caps. Per a aquella gent que estiga pensant, no, jo m'ho faig tot. No, mala idea. Confia en Capitalia, ja saps que estan a Ontinyent, a Xàtiva i al Coi, físicament, i que també els trobes a capitalia.net, i que Capitalia és amb K. No te'n vaig a buscar en sí, que trobaràs una altra cosa. Això per una part. I tenim més amics avui. Esteban, presenta'ns al convidat i al protagonista d'avui.
1: Doncs sí, en la nostra secció Ser Festa continuem coneguent comparses i càrrecs de les festes de Moros i Cristians de 2026. Avui ens acostem a una de les comparses més veteranes del bàndol moro, la comparsa Moros Espanyols. La comparsa va néixer l'any 1920 de la mà d'un grup de juerguistes de Càbiles i al llarg de més d'un segle d'història ha mantingut una personalitat pròpia molt marcada dins de les festes. La seva indumentària ha anat evolucionant amb el temps, encara que en 1982 es va renovar respectant els colors originals. Per conèixer millor la història, el present i els reptes de futur de la comparsa, avui està amb nosaltres a través del telèfon, perquè la feina no li permetís estar amb nosaltres així a l'estudi, Enrique Galvis, primer tro de la comparsa Moros Espanyols. Bona vesprada, Enrique.
0: Enrique? No s'escolta, Enrique. Anem a intentar a voler tornar a connectar.

0: ahora sí tenim més sort. Enrique, què tal?
1: Hola, buenas tardes, ¿me sentiu ara?
2: Ara sí, ara sí que t'escoltem. Sí, alto sí. Y claro. Enrique, anem allà. Com vos preguntem a tots els primers tro, com vas rebre la notícia? O va ser tu qui vas dir, vull ser primer tro dels moros espanyols?
1: Bueno, pues el primer tro sin la comparsa dels moros espanyols no te presentes ni te l'exigen. Així tenim per tradició agarrar-ho per la llista de número de component. Quan entres a formar part de la comparsa, t'adjudiquen un número i arreglo aquest número, pues, cada any mos toca.
0: Mira.
1: Si per una d'aquelles no estàs d'acord o no vols ser o el que siga, pues,
2: passa el següent.
1: Número i li toca el següent.
2: I quin número tenies tu?
1: Jo crec que és el 34. El 34 o el 35, vaja. No sé dir-te ara en seguretat.
2: I com estàs vivint enguany el carrer? Com estàs vivint aquest 2026? Hi ha algun moment que t'haja marcat especialment?
1: Buah, el carrer, que això és una experiència inolvidable. De moment, el que estem vivint fins ara, no m'esperava jo haver arribat a conèixer tot aquest grup de gent que pues, s'ha unit de tal manera que espero que siga per molt de temps, no s'acabe, vaja. I res, el que més m'ha agradat de moment fins ara va ser el desfile que van fer en Castelló amb la Magdalena, que bueno, van passar ahir un fin de setmana superbé, mos van atendre de 10, i molt bé, molt bé. De moment, tot el que estem fent, estem passant-ho a lo grande. A lo grande, no m'esperava jo tantes coses en el tema este del càrrec.
0: Ah, sí? És curiós, perquè, clar, segur que coneixes a molta gent de la teua comparsa, que ja han sigut càrrecs, etc. I encara que conten les coses, després és més del que pareix, Enrique?
1: Ui, això... Si no... Hasta que no ho proves, no ho saps, la veritat. Hasta que no ho proves, no ho saps.
0: Mira.
1: I me pareix que, clar, ara és quan ve lo fort, perquè, ja el dic, hi ha dies que tenim dos o tres coses en el mateix dia i actes que han fet que jo no sabia ni que existien estos actes, vaja.
2: Per exemple, l'any passat el primer tro va ser el regidor Òscar Borrell i tu eres el portaguió, no? Clar, ahir vivies un poquet en companyia d'ell, però ni punt de comparació en guany, no?
1: No, que va, no té res que voler. L'any passat va ser el calentament de lo que tenim en guany. Jo és que soc de... La meva esquadra és dels pares que són de la comparsa, entonces som des de ben xicotets, som tots de la comparsa Moros Espanyols, la meva penya. I res, portem ja un parell d'anys en el càrrec de primer troc, el va ser primer Carlos, després Òscar, ara sóc jo, l'any que ve li toca a Gaspar, després, no sé si crec que li toca a Manolo, o sea, que anem tots seguits, Garrido, així anem tots seguidets.
0: Sí, senyor. Des de ben xicotets, des de quins anys tenies tu? Des de que vas néixer o després?
1: No, jo des de que vas néixer, jo i quasi tots els de la meva penya, des de que vam néixer som d'ací de la comparsa.
0: Que bo.
2: Com es diu la teua esquadra o la teua penya?
1: La meva penya és la penya Estàs que sí. Que des d'ací vull donar-les gràcies per tota la col·laboració que tinc d'ells i un deure, la veritat, que estan ací a totes.
0: Enrique, Estàs que sí es diu la penya, això té història segur.
1: Pues si vols que te diga la veritat, no me recorde, perquè d'aquell entonces ara no sé dir-te la història. Però sí, alguna història d'ho de tindre, però jo no la recorde, la veritat.
0: Val.
1: En una pròxima entrevista informaré i te contaré.
0: Informa, sí, l'averiguarem, perquè és que un home aixina jo sé que té història, perquè Estàs que sí no és per qualsevol cosa.
2: Enrique, què significa per a tu ser moro espanyol?
1: Bueno, això és un sentiment, això és com el que és del Barcelona o del Madrid o del València, això n'hi ha que viure, tens un sentiment, t'ensenyen, no sé, una forma de desfilar, és algo molt bonic. Jo m'ho va transmetre mon pare i la veritat que en ma casa pues, són els meus germans, han sigut molt espanyols, jo, els meus fills, i molt, molt content, molt content.
0: T'emociones, al pensar en tot això, eh?
1: Sí. Mentre ganes de... Me fiquen nerviós.
0: No, però és normal, l'emoció. Això, ahir jo crec que és on es veu quan un fester es viu i el viu des de que naix fins ara, que es càrrec, etc. No? És que aquesta emoció té que existir, Enrique, si no, pa què?
1: Sí, sí, això, això és molta història, molta.
2: I com està seguint el suport de la resta de companys de la comparsa, a banda de la teua penya i també la teua família?
1: Bueno, això... Jo, la veritat, que si no fos per l'apoyo, primer que res de la Junta, de la penya i de la família, jo això no ho hauria tirat davant, perquè és una responsabilitat molt gran. Però bé, entre tots, des d'ací vull donar les gràcies i la veritat que molt bé, molt bé. Està sent una experiència molt bonica.
2: Enrique, parlaves abans de la desfilada que vau tindre en la Magdalena de Castelló i prèviament va ser el mig any. Com va anar?
1: Bueno, el mig any va estar molt xulo. Va estar molt xulo perquè va ser... No m'esperava jo l'acolliment que vaig tindre en la penya, de l'esquadra, d'eixir a desfilar... Vaig estar fent de cabo esquadra i m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Ho vius d'una... Sempre he dit, siguem soldat ras i ara pareix que sigues sargento i canvia la cosa. Per dir-te algo, perquè tu m'entengues.
2: Sí. Queden 7 mesos... Vuit mesos... Estic com si estiguérem entès.
3: Queden 3 mesos.
2: 3 mesos, 3 mesos exactament, perdó. 3 mesos per a la setmana gran de festes. Quin és l'acte que esperes amb més ganes?
1: Pues l'acte que més espero jo amb més ganes crec que és l'entrar. Perquè és l'acte on tu, pues... No sé, pareix que te lliuisques més o estàs tot el dia amb amics dinant, pa que sí, pa que allà, i ve l'hora de desfilar i... A mi, jo crec que és l'entrar, vaja. Però tots els actes són bonicos, no perquè els actes són igual de bonicos, però l'entrada pareix que siga l'entre que més m'agrada.
2: I com estàs portant la responsabilitat, les feines de les que estàs que encarregar-te per ser primer tro?
1: Pues així la meva comparsa, el que és la feina de primer tro, és una feina molt bona, perquè la veritat... Jo m'encarregue de poques coses, perquè tinc tota la col·laboració de la meva penya i de la junta de la comparsa, que són els que s'encarreguen de la feina bruta que diguérem. Jo sóc la cara visible i ells són els que fan i desfan i la veritat que si, ja el dic, si no fora per ells, pues jo no podria ser, vaja, perquè degut a la feina i tal, pues no me ve les coses prou difícils, però ja t'he dit que si jo he sigut, qualsevol pot ser. És un any molt bonico i més enguany que m'ha tocat l'any d'embaixar, que des d'ací saludar a Sergi i David, que bueno, m'han tocat una parella que... Això sí que no tenen freno. No tenen freno.
3: Què vols dir en que no tenen freno?
1: Buah, pues els tios són uns màquines. Estan a punt pel que faci falta i menegen cel i terra i bueno, i per la festa no vull dir-te res. I això mos revolquen a tots.
2: Precisament, anava a preguntar-te, ja que enguany teniu càrrec, a banda de ser com a primer tro, teniu l'ambaixada, heu realitzat fa poquet el Fava Fest amb un 40 session amb Cristian San Bernardino. Què més teniu organitzat en el que queda fins a festes?
1: Pues ara d'ací a final de festes me pareix que eventos ja... Este divendres tenim un sopar que mos inviten David i Sergi a l'esquadra d'ells i a la junta de la comparsa, però així a cara a festes ja tenim la setmana gran, que ja és lo de tots els anys, o sea, dinar dilluns, la verbena, dimarts dinar també, o sea, ja aixina eventos a multitudinaris, ja, si no m'equivoque jo, ja ho tenim tot passat.
2: I com veus el futur de la comparsa? Hi ha relleu generacional i ganes de continuar fent festa?
1: Ui, el relleu el tenim assegurat. Si estem ara, de moment, en uns números que són 330 o 340 i... ja tenim el cupo tancat, perquè, clar, això...
3: Ai.
0: Pareix, sí.
2: Sí.
0: O li estan cridant, o
2: la cobertura.
0: O la cobertura, o alguna cosa d'aquestes. Anem a esperar ara.
1: De poder obrir les portes a fer la festa més gran.
0: Mira,
2: Enrique, què estaves dient? Perquè t'ha fallat la cobertura i no t'hem escoltat.
1: Ah, perdó. Pues, que ara... tenim el cupo tancat perquè som 330 o 340, sí. I clar, organitzar-ho tot per tanta gent és molt complicat. La gent que està portant la comparsa per organitzar per tot això se'n va de les mare, de mare. Entonces el relevo està assegurat. Ara falta, pues, a veure si podem obrir el cupo i organitzar per més gent, perquè tenim gent que vol apuntar-se, però de moment no pot ser, no estem preparats per tanta gent.
0: De què depèn de que pugueu obrir o no el cupo? D'organització més que res, o com?
1: D'organització, de locals per a agarrar la gent, el carrer allò on estem nosaltres, ja no cabem, tallem el carrer de punta a punta i ja no cabem.
0: Ostres.
1: És puesto on estem ubicats, cadires, taules... Clar. És que no és tan fàcil, no és tan fàcil. Així voldrien ser 1.000, però no pot ser.
0: I hi ha molta gent que està demanant entrar, està ahí esperant o què?
1: Sí, ja farà temps darrere van tindre que decidir el tancar el cupo i només poder admitir a antics components o fill de component, perquè, claro, hi hauria una cola immensa i arriba un moment que, pues, n'hi ha que plantejar-se-ho perquè la gent que està portant-ho, pues, no es... Cada un té la seva feina i això és un hobby.
0: Clar, és que és això, si no tindries que dedicar-te exclusivament a la conversa, claro. I això no pot ser, clar.
2: Enrique, un desig per a les festes de 2026.
1: Bueno, pues el desig és que tot isca segons lo previst, que mos acompanyi el bon temps i que res, que tot això ho passem bé i no res, i un any més.
2: Doncs, Enrique Galvis, primer tro de la comparsa Moros Espanyols, moltes gràcies, i com vos diguem a tots, anirem parlant doncs d'ara fins a que s'acaben les festes de 2026.
1: Molt bé, moltes gràcies i un saludo per a tots.
2: Gràcies, adeu.
0: Adeu, gràcies. Estava jo fent memòria de tots els que estan passant i que han passat fins ara en este ser festa. Pot ser que Enrique siga un dels que més s'ha emocionat parlant de la festa. Pot ser, eh?
2: Sí.
0: És de veres que hem tingut algunes també que s'han emocionat parlant quan recordaven o tal, però Enrique pot ser que és un dels que més s'ha emocionat. Sí, perquè ahí és, veus el sentiment, no?, de fester, no?, d'estar tota la vida.
2: No el teníem davant, però escoltàvem la seva veu.
0: Això es nota. Una altra cosa no, però això en tenem. No hem acabat, este ser festa, no res. Connectarem amb el nostre benvolgut Quique Urquín per a que ens conte quina és la peça que recomana avui. Vinga.

0: 6 minuts, arribem a l'una i mitja. Ja està amb nosaltres Quique, Quique, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, i tu? Benvingut de nou a este Ser Festa. Volem saber quina és la peça que ens has preparat per a recomanar i per a escoltar esta setmana. Conta'ns, Quique.
1: Pues, avui anem a escoltar l'entrada dels moros, però vos conte.
0: Vale.
1: Sabeu el que és un obstinato en música?
0: No, ni idea.
1: Bueno, explique. És un ritme o frase musical curta que es repeteix de manera constant i sobre el que es construeix sempre la composició.
0: Val.
1: A vegades està arriba a identificar l'obra de manera clara. I és precisament això el que anem a escoltar. Un ostinato que resulta inconfundible. Tots sabem, tan sol escoltar la introducció, quina marxa és.
0: Ah, mira, que bo.
1: Títol original, Uzul el Meslim. O com probablement la coneixem, ja he dit, l'entrada dels moros, escrita en Cádiz en 1914 per Camilo Pérez Monllor. I per què en Cádiz?
0: Per què? Pues
1: perquè l'autor era el director de la banda de la infanteria marina d'allí destacada.
0: Ah, amigo. Vale, vale.
1: Mireu, tenen unes innovacions que per l'època van ser una autèntica revolució. Primer, ús de la dolçaina. Després, crea aquesta mixtura de la que se'n parla, l'obstinato, que està inspirada en el folclore del nord de Marruecos, i després fa una combinació rítmica en la que no utilitza timbals, pandero, tambor, pandereta i tot això. I si voleu, anem escoltant obstinato,
0: clar que sí,
1: tan característic, no? Que ens porta sempre a pensar en quina marxa és en si, a identificar-la en si.
0: Jo estic molt content perquè també m'ensenya coses gràcies a Quique, saps? Ja sé el que és l'ostinato en música, saps? Quique, moltíssimes gràcies, amic.
2: Fins la setmana que ve.
1: Passar bon dia.
0: Adeu. I gràcies també als amics de Capitalia, que no, ells no són obstinato. Ells el que són professionals en el seu sector i en el seu treball. Ells te van a ajudar a vendre, a comprar un pis, una casa, un xalet, el que necessites. Necessites ajuda? Ells estan sempre Capitalia, en capitalia.net i presencialment a les seues oficines a Ontinyent, Xàtiva i Alcoi. Deixa't de mals de cap i apunta't a Capitalia. Esteban Arroyo, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Una del migdia, 32 minuts. Ontinyent es converteix des d'avui i fins diumenge en capital del cinema i la novel·la negra amb una nova edició d'Ontinyent Negre. El cicle organitzat pel Cineclub Botille i el Club de Lectura d'Ontinyent que arriba enguany a la seva 11a edició ininterrompuda. Una edició que combina literatura, cinema, debats, rutes guiades i trobades amb autors i autores destacades del panorama estatal, amb noms com Elvira Lindo, Aro Sainz de la Maza, Susana Hernández o Joan Carles Ventura. Esta vesprada, a més, arranca oficialment, podem dir, el festival al Centre Cultural Caixa Ontinyent amb la inauguració i el lliurament del Premi Ontinyent Negre 2026 a l'escriptora Elvira Lindo per tota la seva trajectòria. Però volem conèixer molts més detalls. No sé si tots, però molt més detalls d'esta edició. I per això saludem ja Francisco Valero, que és un dels organitzadors d'este Ontinyent Negre. Francisco, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia i molt agraïts en nom de l'organització per esta invitació a vindre així.
0: Però gràcies a vosaltres per estar ahí sempre. Clar, he dit, són 11 edicions ja d'Ontinyent Negre, sí. Que això no és ninguna tonteria. Quan mireu enrere, vos imaginàveu que aquell projecte acabaria convertir-se en una cita cultural ja tan consolidada?
1: Exacte. Vull dir que els començaments van ser modestos, però al llarg d'aquestes 11 edicions pues, ha anat augmentant el prestigi i el nivell dels autors fins a primeríssimes figures. Bueno, no podria dir, és incontable el panorama de figures que
0: han passat per així, no?
1: L'any passat mateixa, Antonio Muñoz Molina, l'il·lustre escriptor.
0: Bueno.
1: Enguany Elvira Lindo, hem tingut, en fi...
0: Tot queda en casa, també t'he dit que Antonio Muñoz Molina, el Vidalito, bueno. Però no, molt bé, no els deberes. Si tu mires així un poc i vas mirant i veus que han passat figures molt importants de la literatura del nostre país i també de fora. Enguany torneu a combinar cinema, literatura, debat, rutes i activitats molt diferents.
1: Exacte.
0: Per a la gent que està escoltant per primera vegada dius, ah, jo coneixia un altre festival, però Ontinyent Negre no, encara que són 11 edicions. Quina és la filosofia del festival, Francisco?
1: Exacte. Jo crec que el que té d'especial, característic, solem comentar en les reunions que fem de l'organització, és l'acollida, encara que Ontinyent és una ciutat gran, és un festival molt entranyable per a la gent que participa. No és sent com en grans festivals, més de despersonalitzats de grans ciutats que intervenen molts autors. Així venen els autors i es senten com a casa.
0: Clar, és com més familiar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, molt familiar, molt entranyable, molt bon ambient. De fet, conté un poc anècdota.
0: Ara
1: Sainz de la Maza, un dels nostres amics, bueno, va vindre i a partir d'ahí no falla un sol any. Està desitjant que arribi el festival per a poder vindre i compartir tertúlia, gastronomia, presentacions...
0: Clar, això parla molt bé del festival, no?
1: Exacte.
0: Perquè això, i sempre s'ha dit, no? El boca a boca...
1: Exacte.
0: Pues també...
1: Exacte.
0: Clar. Hi ha una cosa interessant... Bueno, hi ha moltes coses interessants. Perquè, clar, quan tu penses en Ontinyent Negre i si coneixes altres festivals literaris, penses en gent molt lectora, no? O molt cinèfila. Però jo tinc la sensació que és un festival molt obert, que és molt accessible.
1: Sí, exacte.
0: Que no és només per a gent que li agrada llegir o li agrada el cine, no?
1: De fet, el programa d'actes intenta que siga tot molt obert a la població, a diferents sectors de la població, no només a la gent, a lo millor més erudita, especialista. Tenim des de el professor doctor Àlex Martín, que ve de la Universitat de Salamanca a fer una xerrada per a la gent jove, a cuidar el talent dels joves lectors. Després presentacions, després el vermut negre, més obert a qualsevol tipus de públic. Es tracta de compartir ahí conversa, bona companyia, cerveseta, en fi.
0: Com prepareu la programació? Imagina que ha anat canviant del principi ara, no?
1: Sí.
0: Perquè al principi, com tu dius, al principi era tal, això que estàvem ahí, més modest, tal... Però com prepareu la programació? Perquè si tu veus la programació, després la repassarem. Però ja has citat dues coses que a mi em pareix que estan molt pensades. Vull dir, no és tirar ahí damunt de la taula...
1: Exacte.
0: No, pues que vinga, no sé qui. No, són coses que estan molt pensades. Com prepareu la programació perquè tinga un equilibri, podem
1: dir? Pues les persones que formen part de l'organització, que tinc l'orgull de col·laborar amb l'organització, pues tenim alguns noms, tenim propostes, per exemple, Ximo des de la llibreria, Joan Enric des del cinema té també propostes i se posen allà en comú i es fa un intent un poc de de convidar a aquestes personalitats.
0: Uh-huh. De com arribar allí, imagina't.
1: I el que dèiem de la nostra història, clar, sí. Com han vingut personalitats, i les personalitats també ens han recomanat, ens han facilitat el contacte a altres personalitats.
0: Uh-huh.
1: I això, clar, ajuda molt, de tindre bon nom, pues ajuda al prestigi.
0: I tant. Parlem de prestigi, ja hem dit abans que esta vesprada arranqueu amb una convidada de molt de pes, Elvira Lindo. Què hem de contar de l'Elvira Lindo, no? Què suposa per al festival contar amb una autora així i entregar-li el Premi Ontinyent Negre en 2026?
1: Bueno, important, perquè com és una personalitat molt gran, pues, té una agenda molt apretada. Que ens hagi acceptat el premi i que vinga així. Ahir, per exemple, pues, estava en València, també en Russafa, en un acte cultural també. Vull dir que
0: no para.
1: No para, i a més és una persona molt cosmopolita, ha viscut en Nova York, etc. O sigui, ve així a Ontinyent. Ha acceptat la nostra invitació i la tindrem així per a tota la població que la vulgui saludar o signar els seus llibres. Allí estarà per atendre al públic ontinyentí.
0: Jo crec que hi ha una aposta molt clara pel gènere negre en valencià i català, no?
1: Exactament.
0: Amb celebració dels 100 títols de la col·lecció Crims.cat. Com d'important és donar espai a eixa literatura negra feta des d'ací, en el nostre idioma?
1: La idea del festival és que es puga també tindre un espai de reconegut prestigi la literatura que es fa també en català. Aleshores, casualment es complís també els 100 títols de la col·lecció Crims.cat que dirigís el professor doctor de Salamanca, que vindrà a la xerrada magistral. I els autors també valencians també sempre han estat representats, i per a posar un poc en valor la literatura d'este gènere en la nostra llengua.
0: Uh-huh. Jo estava pensant que el festival també té un punt, a veure si m'explique, molt reivindicatiu culturalment, no?
1: Vull dir,
0: perquè està aquesta idea que acabem de parlar, però sobretot jo pense que és demostrar que des de les comarques també es poden impulsar cites culturals de molt de nivell.
1: De primer nivell, exactament.
0: Clar, és que és un pensament meu, és una reflexió,
1: és molt important.
0: Però no sé si és així.
1: Festivals negres s'han generat en moltes parts.
0: Sí.
1: Pues nosaltres tenim l'orgull de formar part d'aquesta xarxa, diríem, de festivals negres, en un festival de molt de prestigi que combina un poc tot el programa, incloent la part gastronòmica, que no n'hi ha que oblidar, perquè la millor companyia d'un bon llibre, una bona conversa, una bona tertúlia, pot ser el vi, pot ser... I que poder formar part d'una organització aixina, pues està molt bé.
0: El vermut negre, conta'm què és això.
1: El vermut negre és, hermana, així està en la cafeteria de l'Hotel Cazar, tot el públic és molt benvingut, i consisteix un poc, pues, en això, una espècie de tertúlia literària, amb una cervesa o un cafè, i xerrar. En este cas és molt divertit el títol, perquè va ser una espècie de tàndem entre Álvaro Sáenz de la Maza, el gran escriptor, i el nostre gran escriptor i poeta, vaya yo vaguirí, Àngel Company.
0: Bueno, aleshores, balladors, que diu aquell.
1: El títol és Aaron Company, però com l'han posat en anglès, pareix Aaron Company.
0: Aaron Company, sí, sí.
1: Aquesta espècie de tàndem entre els dos escriptors, que Àngel ja el va presentar a Álvaro Sáenz de la Maza, quan va vindre una de les edicions, han fet molt bona relació, molt bona amistat, i en este cas el vermut negre el faran ells, i parlaran sobre el relat de gènere negre, també la gran pantalla, perquè un dels llibres d'Álvaro Sáenz de la Maza s'ha convertit en sèrie.
0: És de veres.
1: I serà un poc això, una tertúlia literària, conversa.
0: Hi ha més activitats, ja has parlat de la xerrada de gènere negre per a joves, no? Que donarà...
1: I ja és demà, que tenim també...
0: I ja és demà a les 12:30, no?
1: Si
0: no
1: m'equivoco. Els estudiants podran vindre i es parlaran sobre literatura negra, cinema negre, cibercrim, també, que és una cosa molt actual per a la gent jove.
0: Sí, senyor. Bueno, de fet, en l'última novel·la d'Àngel Company, crec que parla de cibercrim.
1: Té un par de relats curts específics sobre cibercrim.
0: Sí, senyor. Després del vermut negre, el vermut negre és a les 12 el dissabte, veritat? El dissabte a les 12.
1: Exacte.
0: Val, perfecte. I després tenim algo el diumenge que jo vull preguntar, què és això de la fletxa a la ruta del vi?
1: Sí.
0: Per favor, conta'm això.
1: Exacte. Bueno, Fletxa és un dels personatges de literatura negra.
0: Sí.
1: I la novel·la de Joan Carles Ventura està ambientada en la famosa Ruta del Bacalao, aquella llegendària, un poc, ruta valenciana famosa. Pues es una especie, igual que yo era la ruta del bacalao, de discotecas, etcétera, pues ahora es un poco, pues flecha en la ruta del vi, y se presenta el libro y la tertulia literaria en un celler.
0: Fantástico. Fantàstic.
1: Al tres anys hem fet les presentacions en bodegues i després hem menjat una roseta i enmig de les vinyes, o sigui, tipo grec.
0: Això també és, això també és literatura.
1: Que això és el que dèiem, que no tenen altres festivals.
0: Exacte.
1: Perquè tenen una altra escala i nosaltres tenim ese ambient.
0: La gent d'Ontinyent, de la comarca, és gent lectora? És gent lectora aficionada a este gènere? ¿Tú crees?
1: Sí, yo creo que sí. Ni a un público, ¿eh?
0: Public?
1: El género negro tiene el seu público.
0: Sí, no, el género negro...
1: Exacto. En lo que es en general.
0: Sí.
1: Y en Ontinyent, yo creo que sí, porque la gente responde muy bien. Y chimo en la librería, que es el que yo puedo contrastar, de fet, el interés de las personas, porque ahora, al final, en las presentaciones también está la posibilidad siempre de adquirir el libro y que te lo signe el autor.
0: Pues claro.
1: Que eso es un índex de interés de les.
0: Sí, yo siempre me he preguntado, y por de molts anys, y encara me pregunte, ¿qué té este gènere que engancha tant?
1: Exacte.
0: ¿Saps? Perquè, clar, és que estem parlant al final de crims, de corrupció,
1: sí,
0: de violència,
1: exacte,
0: de
1: exacte.
0: Tal, i dius, hòstia, però cada vegada interessa
1: sí,
0: més en general,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jo tinc la sensació.
1: Sí.
0: Doncs, avui comença oficialment, exacte. Encara que la passada setmana ja
1: sí,
0: vau fer activitats.
1: La part de cinema, que com és molt complet, té una
0: sí.
1: part cinematogràfica i té una part literària, té una part gastronòmica. Aleshores, la part cinematogràfica ja va començar amb Hilda, i ese clàssic tan
0: sí.
1: fantàstic, que és el 80 aniversari d'ese clàssic.
0: Ah, pues.
1: De cinema negre, gran pantalla, res a veure amb la projecció, a lo millor en casa, en el nostre sistema.
0: Res a veure.
1: Pantalla gran, el blanc i negre clàssic. En fi, vull dir que...
0: I ja ho fet també, la setmana passada, si no m'equivoqué, Rutes Guiades, una ruta guiada
1: sí,
0: que a mi...
1: una ruta criminal.
0: M'ha saber molt greu no poder anar.
1: Pues és molt interessant perquè... el professor Alfred Bernabéu, també cronista,
0: sí.
1: fa un recorregut per Ontinyent en llocs que han sigut realment escenaris de crims.
0: De crims.
1: Crime scene, com diuen els,
0: sí, sí.
1: En les CSI.
0: Sí,
1: pues bueno, així tenim històries, algunes terribles, de crims que han passat així en la ciutat.
0: I per acabar, jo no volia passar la... oportunitat de parlar del cartell d'enguany.
1: Preciós. Vale,
0: perquè el cartell d'enguany que ha fet RUC, Rubén Cambra, que a més és col·laborador i amic del programa,
1: sí, sí, sí.
0: És una passada.
1: És una meravella.
0: Cartell,
1: la gent ens...
0: és potentíssim.
1: Potentíssim perquè té ixe homenatge al clàssics del gènere, la gabardina del detectiu, però també ixe to futurista tipus Robocop, que és una espècie de cíborg mig robot, mig boc anunciant el futur i... manté els paràmetres clàssics del gènere negre, però d'una manera futurista.
0: Sí, senyor. Doncs des d'avui fins al diumenge, Ontinyent Negre, ja sabeu, este cicle de cinema i novel·la negra, així a Ontinyent, amb un muntó d'activitats, una muntona de coses, i nosaltres el que fem sempre és recomanar a la gent que consumisca literatura, de la manera que siga.
1: Exacte.
0: Però que consumisca literatura.
1: Exacte.
0: I que consumisca cultura. I una oportunitat la teniu en estos dies i en estos festivals.
1: Exacte.
0: Com este Ontinyent
1: Negre. A més, a casa nostra...
0: A casa nostra. No tens que anar a cap lloc.
1: Desplaçar-se, res.
0: Efectivament.
1: Sí, podem.
0: Doncs, Francisco Valero, enhorabona una vegada més.
1: Moltes gràcies.
0: En nom de tota l'organització, que sou ja molts i des de fa molts anys, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies i, bueno, gràcies infinites a Radio Ontinyent Láser, com sempre, que ens dona... una gran acollida.
0: Sempre estarem ahí. Gràcies, Francisco.
1: Gràcies. Adéu.

0: 11 minuts i arribem a les 2 del migdia. Parlem ara de música, de patrimoni cultural i també d'una obra que forma part de la història musical d'Ontinyent. Perquè este dissabte el Teatre Txegaray acull una cita molt especial. La interpretació de Cançó d'amor i de guerra, que és la gran sarsuela del compositor ontinyentí Rafael Martínez Valls, quan es complixen 100 anys de la seva estrena. Una obra considerada un dels grans clàssics del teatre líric català i que arribarà ara en versió de concert de la mà de la Banda Sinfònica de la Unió Artística Musical d'Ontinyent, junt amb el cor Ars Nova de Xàbia, solistes i també el grup de danses d'Ontinyent. Anem a parlar d'això, perquè això és una cita que la gent té que conèixer. Anem a parlar amb José Miguel Fallos, que és director de la banda. José Miguel, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut al programa. I Rubén Penedès, que és subdirector. Rubén, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia als dos. A veure, José Miguel, el primer de tot, interpretar Cançó d'amor i de guerra a Ontinyent i pràcticament 100 anys després de la seva estrena. Això jo no sé si pesa emocionalment d'una manera especial.
1: Sí, jo crec que sí. Per a mi és un fet històric. És que estem parlant d'una sarsuela que té unes connotacions que van més enllà de lo purament artístic, però damunt parlem d'un compositor d'ací, de la terra d'Ontinyent, un compositor que constantment qualsevol persona que transite pels carrers d'Ontinyent va a veure qui és este senyor, no? Rafael Martínez Valls, no? I crec que ja quan aprofundisses un poquet en què és el coneixement de la música, del text, crec que descobrisses una altra dimensió del compositor que jo personalment no coneixia, o sigui, sí coneixia el compositor, sí, però no la profunditat que té aquesta sarsuela, per les connotacions polítiques, per les connotacions lingüístiques, per totes les connotacions que té, i a més crec que és un document històric i un document artístic de primer nivell.
0: Rubén, què representa encara avui, ara que està dient José Miguel això, què representa encara avui per als músics de la ciutat una figura com la de Rafael Martínez Valls?
2: A veure, és un orgull, no? Perquè igual que tenim la figura de Josep Melcior Gomis, que va ser un referent i continua sigui, no? Ja no a nivell nacional, sinó a nivell europeu, en el cas de Martínez Valls ocorre un poc el mateix. Vull dir, la música de Martínez Valls inclús ha arribat a traspassar les fronteres continentals, vull dir, ha arribat a interpretar-se inclús a l'Amèrica del Sud. Aleshores, per als músics és un orgull i un sentiment, i això està a flor de pell, se sentiment en tots els assajos.
0: Clar. José Miguel, a més, crec que no serà una versió escenificada completa, no?
1: Sí, és una versió semi-escenificada, sí. Val. Que té un component visual, perquè crec que l'espectacle reuneix totes les característiques per a fer, precisament el que comentava, un fet històric, no? Té la música completa, que per cert n'hi ha números que només es tenen així, a la Unió d'Ontinyent i a Barcelona,
0: mira,
1: a la banda municipal de Barcelona.
0: Mira.
1: Això crec que n'hi ha que assenyalar-lo, però a més content també en un cor d'una qualitat artística que tinc que assenyalar també, que Rubén Penedès és el director del cor de l'Ars Nova de Xàbia, i això ha permès també una constant comunicació i que la complexitat que té muntar una sarsuela en els solistes que també formen part del cor Ars Nova de Xàbia, i també tenim solistes de la terra, no?, com José Luis Guerrero, ha sigut un procés molt més, crec que disfrutable, no?, del que podria ser, perquè hem estat en permanent comunicació, construcció de tot el projecte, en el director del cor, que és el subdirector de la banda, i en mi també, en els cantants, els solistes, que els tenim també a casa, i a més també té un component que, com comentava abans, no és només la música. Tens la música, tots els números completes, tota la sarsuela completa, però a més també les projeccions d'Hugo Bataller, que ha fet un treball fenomenal també en la construcció del component audiovisual, amb la subtitulació també, perquè tota la gent que vinga a veure l'espectacle puga seguir-lo, escoltar-lo i veure també un acompanyament visual que crec que arredonís també el que és l'espectacle.
0: Això és molt interessant el que dius, perquè jo estava pensant, i sempre que apareix últimament la paraula sarsuela, clar, apropar la sarsuela al públic més jove o a gent que pot ser pensa que és un gènere llunyà, que pot passar i passa, això és així, creieu que encara connecta amb el públic actual la sarsuela?
1: És que crec que la sarsuela té total vigència avui en dia. Si estem un poc pendents del que passa avui, als nostres carrers, a les nostres escoles, per exemple, tenim tenim molta relació en el que està contant la sarsuela, perquè no només n'hi ha una història d'amor, però és que n'hi ha una història darrere de revolució, de dignitat, de reclamar la dignitat del poble i de fer una revolució quan el poder, d'alguna manera, sobrepassa les seues limitacions. I crec que és de total vigència. Jo animaria a tot el món, i més encara a qualsevol persona que no s'hagi apropat mai a lo que és una sarsuela, que vinga a veure-la, perquè crec que va descobrir algo que no s'espera i va disfrutar l'amor, i crec que això també serveix per a captar nous públics que no saben el que poden disfrutar realment d'un espectacle així perquè no han estat mai, i en el moment que ja veuen això, jo crec que ja connecten d'una altra manera.
0: Rubén, com ha sigut, ho ha comentat també José Miguel, però com ha sigut treballar amb el cor, amb la banda, eixa organització, com ha sigut això?
2: Pues realment ha sigut molt fàcil, les coses com siguen.
0: M'agrada molt que digues això.
2: Sí, no. Mira, la qüestió és que és una obra que entra de manera molt directa a la gent, connecta molt fàcil, i potser això siga un dels condicionants que farà que l'obra agarrarà una rellevància molt ràpidament, no? Sí que és cert que, potser així, no en tinguin, la part sentimental és una altra que en Barcelona, perquè, per exemple, en Barcelona moltes melodies populars la gent les reconeix.
0: Les reconeix.
2: Perquè ell ho va fer a posta, no? Clar. Per connectar directament en el poble, no? I així és un altre component, però quan la música està ben escrita, l'arranjament està ben fet i tot de còmode, vull dir, el treball ja estava quasi fet, entonces, claro, i damunt tindre el goig de poder tindre la meva banda, que jo m'estime molt, i a José Miguel, que ja no puc dir altra cosa, que ja un superprofessional, claro, al final ha sigut molt, molt, molt fàcil.
0: Això és com fer un bon plat, no?, en cuina, que si tens bon producte, és impossible que siga mal, no? És impossible.
1: Jo tinc que destacar-te la feina tan gran que ha fet tots els músics de la banda i tots els músics del cor i els nostres solistes, i crec que tot el món que d'alguna manera està treballant en este projecte, perquè no és gens fàcil muntar un espectacle d'aquesta magnitud en gent que n'hi ha que recordar que sí, encara que alguns són professionals, és una societat amateur, i l'esforç que han fet els músics, els cantants, els solistes, els que estan treballant per al component audiovisual, el so, l'espai, tot. És que n'hi ha que destacar-lo, perquè jo crec que estem avui en dia en una societat en què no es reivindica l'art i la cultura, el que té que reivindicar-se, però a més que n'hi ha gent que dedica el seu temps i podia estar dedicant-lo a fer qualsevol cosa, a treballar per la cultura d'un poble. I jo crec que això n'hi ha que aplaudir-lo i n'hi ha que reivindicar-lo.
0: Totalment d'acord. Jo sempre intento recalcar això quan veniu convidats d'aquestes característiques, a parlar de coses d'aquestes característiques, perquè jo tinc la sensació que des de fa molt de temps, quan tu vas a un espectacle cultural, que és fàcil fer tot això, no? I hi ha molt de treball darrere.
1: Moltíssim.
0: Hi ha moltíssim treball, i més quan dius que es sent, evidentment, que això no és la seua professió. D'alguns sí, però no de tots.
1: Exacte.
0: I aleshores són moltes hores de treball, moltes hores dedicades a això i no a la família, a lo millor, o dedicades a altres coses, no? Jo crec que sí, és molt, molt destacable. Anem a recordar, abans d'anar-se'n, horari, preu d'entrades, com poden fer-ho?
1: Sí, les entrades poden adquirir-les esta vesprà també a la societat, de preu no puc dir-te-ho, perquè jo m'he ocupo només de la part artística, no sé dir-te. Ahir no puc donar-te més informació. Però sí que poden anar aquesta vesprada al local de la societat, demà de matí també, i també a les taquilles de la societat, demà de vesprada també poden anar, i a les taquilles del teatre, on poden adquirir-les un poquet abans de coser, però que no s'encanten molt, que no sé si quedaran.
0: Dic jo el preu, 12 euros, i per a socis de la Unió, 10 euros.
1: Ah, ahí está.
0: Digo la información. Pararíem més, però jo vos desitge molta sort, que vaja molt bé, que anirà, com ha dit Rubén, tenim un bon producte, això no pot fallar,
1: sí.
0: Que vaja molt bé, i tornarem a parlar, perquè sempre esteu ahí fent i cuinant, mai millor dit, coses d'aquestes característiques. Rubén, José Miguel, que vaja molt bé, gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adeu. I nosaltres també se n'anem, tornarem demà, com sempre, a les 12:20, no res, arribem a les 2 del migdia, hora 14, en tota la informació nacional i internacional, i després, hora 14, on tinguem Vall d'Albaida, les notícies nostres, la nostra proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. I recordeu, molt important,
3: sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Fins demà.

0: De ascenso y que busca nuevo dueño. Y la noticia es que a Sergio Ramos y a su grupo, Manolo Aguilar, se les complica la operación de compra del Sevilla. Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. Hay problemas y hay dudas en torno a la operación Sergio Ramos y el Sevilla, pero esto no quiere decir que esté descartado ni roto. Por ejemplo, en el Sevilla aseguran que las acciones están listas para ser vendidas y en el grupo Ramos aseguran que no hay acciones suficientes como para comprar y que muchas tienen carga, que es un tema que no está resuelto. Las dudas en el Sevilla están en si aparece o no el dinero final para la compra del Sevilla, incluso con la posibilidad de que se haya caído algún inversor. Esta es la historia. A día de hoy es que queda poco más de una semana para que finalice el plazo. El 31 de mayo finaliza el plazo que se dieron el 29, viernes, último día, para realizar la compra, para una prórroga o para romper la operación.
0: 3 y 11, hasta aquí la actualidad de tres equipos de primera que no se juegan nada en la última jornada, pero preparan el futuro. Vamos ahora con los que sí se juegan algo.
2: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
3: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
2: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
3: También en web y app.
2: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
3: Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, valorado.
5: Y otra, valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: En estos 20 años en Obramat hemos estado al lado de los profesionales de la construcción y la reforma día tras día, facilitando su trabajo, evolucionando y mirando al futuro. 20 años construyendo juntos. Obramat.
7: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
8: Sí.
7: Ponga el PIN.
8: No, póngalo usted, 4504.
9: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
10: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Paul Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses, del 21 de mayo al 8 de junio en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
12: It's so hypnotic.
0: Este sábado se echa el telón de la Liga y para dos equipos se acaba también la primera, al menos durante un año. Y como hicimos ayer y como vamos a hacer mañana, vamos a conocer la última hora de los cinco implicados. El Mallorca es el que peor lo tiene, solamente tiene un 5% de posibilidades de salvarse, pero Alberto Hernando se agarra a ese mínimo para creer. Muy buenas.
13: Hola, Óscar, ¿qué tal? Pues el Mallorca lo suyo, sigue entrenando, tiene que jugar contra el Oviedo, tiene que ganar al Oviedo y esperar un combo milagroso para continuar en primera división. Las opciones son pocas, de eso hablamos. La directiva esta semana, concretamente ayer en una cena con las peñas. Hay que agarrarse como sea a ese 5% de posibilidades, más o menos es el porcentaje que ronda el Mallorca para estar en primera división la próxima temporada.
0: En el Girona, para su final contra el Elche, han tirado de emotividad y de sentimientos porque han sacado el vídeo recordando que el Elche subió en otra final en Girona. Ale Luna, muy buenas.
14: Eso es, muy buenas. Pues sí, el Girona sigue ultimando los preparativos para la final del sábado frente al Elche. Hoy ha sido el turno de un vídeo motivacional que inicia literalmente, como decías, con aquella dolorosa derrota en el 96 frente al cuadro ilicitano con gol de Pere Milla. Los capitanes no quieren hablar, al menos en los micrófonos, porque quieren y prefieren hablar en el campo, así que la ciudad sigue cogiendo volumen en cuanto a apoyo. Hay unanimidad entre el club también, la ciudad y la propia afición, y ya está casi todo preparado para esa cita del sábado, para esa final frente al Elche.
0: En Elche, Sarabia recupera tres jugadores importantes y además disciplina archivado el expediente abierto a Rafa Mir por aquel presunto insulto racista al españolista Omar El Hilali. Cuéntanos todo, Pepe Morago, muy buenas.
15: ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. El técnico del Elche, Eder Sarabia, recupera a tres jugadores importantes para la madre de todas las finales, el Montilivi, el sábado a las 9 de la noche, como son Aleix Febas, Leo Petrot y Rafa Mir. Por cierto, que disciplina ha archivado el expediente abierto contra Rafa Mir por falta de pruebas con relación al presunto insulto racista contra el jugador del Español, Omar El Hilali. Y además, Sarabia no podrá convocar al hijo de Michel, el técnico del Girona, Alex Sánchez, que es jugador del filial del Elche, porque está lesionado.
0: Vaya, si no hubiera sido, bueno, habría tenido su morbo ver al Girona y al Elche jugándose el descenso con padre e hijo en el campo. Osasuna ha entrenado con la duda de si van a llegar Víctor Muñoz y Raúl Moro, mientras que la afición se prepara para ir mañana viernes a animar a su equipo en masa al estadio. Sue Martínez Zúñiga, muy buenas.
12: Buenas tardes, Óscar. Osasuna se ha ejercitado esta mañana en Tajonar. Mañana lo harán también a puerta abierta, pero en el Sadar, y además hay llamamiento para que la afición vaya a animar al conjunto rojillo. De cara al partido, parece muy complicado que Víctor Muñoz esté en condiciones de estar en Getafe. Está entre algodones después de haber jugado el pasado domingo saliendo de una lesión muscular. Y también parece complicada la recuperación de Raúl Moro. Habrá que esperar, todavía quedan 48 horas, pero en principio parece complicado que ninguno de los dos pueda estar en el Coliseum.
0: Y el otro que se juega el descenso este fin de semana es el Levante, que no renuncia a contar con Brugui en la Cartuja, y va a recurrir José Manuel Alemán, la roja que ve ante el Mallorca. Muy buenas.
16: Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Sí, el Levante va a pelear en los despachos la presencia de Brugui frente al Betis después de que en la tarde de ayer el comité de competición desestimase el recurso presentado por el Levante y le impusiera 2 partidos de suspensión. Esta mañana los servicios jurídicos del club Granota ya han elevado un nuevo recurso ante el comité de apelación y, como disponen de 10 días para resolver, también han solicitado la cautelar para que Brugui pueda jugar en la Cartuja, donde el Levante estará acompañado por más de 1 millar de aficionados que ya han adquirido el primer lote de entradas enviadas por el club verde y blanco.
0: Todo esto en cuanto a los equipos que se juegan en el descenso, y lo que se refiere a los que pelean por Europa, hoy en Getafe han sacado a su sala de prensa a 2 defensas, Eloy Sánchez, uno veterano en el Coliseum, y el otro que acaba de llegar. Muy buenas.
17: ¿Qué tal, Óscar? Este sábado el Coliseum, como bien sabes, se quiere teñir de azul en el partido que enfrentará al Getafe y a los Osasuna a partir de las 9 de la noche, donde los de José Bordalás se juegan estar en Europa la temporada que viene. La motivación está por las nubes, y en respuesta a la cadena SER, este es el mensaje que ha transmitido el míster a Zaid Romero y Alan Niom.
18: Es un partido que nos jugamos muchísimo, cada uno súper transparente a la hora de transmitirnos lo que tenemos que hacer el sábado, que es ganar y ganar.
19: El míster nos transmite positividad y de salir a por ellos. La temporada ha sido muy buena, sobre todo de donde venimos, sin miedo a nada.
0: Y en Oviedo, en Navidades cambiaron de entrenador, se trajeron al técnico del Valladolid en segunda para intentar salvar la categoría, no lo han conseguido, y el Real Oviedo, Cali González, ha anunciado esta mañana la salida de Guillermo Almada, aunque el técnico ha dicho que le ofrecieron continuar y ha dicho que no. Muy buenas.
20: Buenas tardes. Era algo de esperar, visto lo ocurrido las últimas semanas, pero Guillermo Almada en su rueda de prensa de esta mañana ya ha comunicado que no seguirá en el banquillo del Real Oviedo a pesar de que el club sí le había ofrecido la renovación. Afirma el uruguayo que es una decisión multifactorial y que no tiene nada que ver con que el último día en el Tartiere se cantase el Almada vete ya, o debido a su relación con Santi Cazorla, la cual afirmó ser excelente y que todo fue un invento de la prensa.
0: Y para cerrar el fútbol, tenemos que hablar de fútbol femenino, porque después de ganar la Copa del Rey el pasado fin de semana en Gran Canaria, el Fútbol Club Barcelona tiene en algo más de 48 horas otra final. Juega la final de la Liga de Campeones, y hoy Ana Palet, es el viaje a Oslo. Cuéntanos, muy buenas.
21: ¿Qué tal? Muy buenas. El Barça está a punto de volar hacia Oslo para concentrarse ya en la capital noruega de cara a la final de la Champions. Del sábado se han vendido todas las entradas y la expedición azulgrana vuela con todas las jugadoras también disponibles, excepto Laia Alexandri. El Barça quiere levantar su cuarta Champions ante el todopoderoso Olympique de Lyon de Jonathan Giraldez.
0: Son las 3 y 18, hasta aquí todo el fútbol. Y para empezar a hablar de otros deportes, la noticia de última hora es que en París, Pedro Fullana se acaba de sortear el cuadro de emparejamientos del Roland Garros, tanto masculino como femenino. Muy buenas.
22: Sí, muy buenas. Sin Carlos Alcaraz, Sinner busca el último gran slam que le falta en su carrera para completarlos. Djokovic el 25, la esperanza española Rafa Jodar, que va a debutar ante Kovacevic. Otros debuts españoles, Munar frente a Hurkacz, Dani Mérida frente a Shelton, el último Roland Garros de Bautista ante Nakashima, Davidovich ante Zumur y Carreño ante Leshka, la andaluce ante uno de la previa, igual que Cristina Buxa, Sorribes frente a la alemana Korpatz, y la mala suerte para Jessica Bouzas, va a debutar ante la número uno del mundo, Arina Sabalenka.
0: El Roland Garros que empieza la próxima semana. Y en el Giro de Italia, hoy tenemos la decimosegunda etapa, después de que ayer Enric Mas estuviera luchando por la victoria hasta el final. Eloy, muy buenas.
17: Sí, buenas de nuevo. El pelotón afronta la decimosegunda etapa, como decías, en el Giro de Italia, con un recorrido de media montaña y más duro para los corredores, siendo un total de 175 kilómetros de ruta. Alfonso Eulalio se encuentra líder, mientras que Jonas Vingegaard le sigue muy de cerca. Además, en este momento en marcha la decimosegunda etapa, como decíamos, con menos de 100 kilómetros por delante y con movimientos muy interesantes en cabeza, donde se encuentran ahora mismo Pedersen o Juanfe López.
0: Así está el Giro. Baloncesto, mañana viernes se van a jugar las 2 semifinales de la Final Four de la Euroliga en Atenas, y hoy, Frank White, hemos tenido la presentación del torneo. Cuéntanos, muy buenas.
23: ¿Qué tal? A la que han acudido Facundo Campazzo, Sergio Scariolo, y por Valencia Basket, Pedro Martínez y ya. No
0: No tenemos buen sonido en esa conexión, pero mañana Real Madrid y Valencia Basket se enfrentan en una de las semifinales de la Final Four de la Liga, así que uno de los dos va a estar el domingo en esa final en Atenas. Y en motos hay que contar que es noticia que Alex Márquez se pierde las dos próximas carreras, se pierde la de Italia, se pierde la de Hungría y va a volver para el Gran Premio de la República Checa. Así llegamos a las 3 y 20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros todavía más cosas.
1: SER Deportivos Ontinyent La Baida El Baida. Tomás Marín.
2: Molt bona vesprada a tots i totes, benvinguts i benvingudes a la SER Deportiva, ara sí a Ràdio Ontinyent, així a la SER en aquesta jornada de dijous. Avui és 21 de maig i tenim moltes ganes de contar-los tot això que ve fins a les 4 de la vesprada. Bueno, cal contar los horaris un poquet de tot el que tenim este cap de setmana, sobretot dels acomiadaments de temporada per a alguns equips de la Vall d'Albaida, quasi tots, anem a arribar a dir, i anem a comentar-los diverses qüestions, sobretot d'agenda. Avui toca fer parada pel que fa a les veus que van escoltar en el triatló i en el món del ciclisme en dos àmbits diferents. Parlarem amb el Club Ciclista Ontinyent i sobre la clàssica Ciutat d'Albaida. Tot això ho anem a fer fins a les 4 de la vesprada. A més de contar-los tot el que és notícia a la Vall d'Albaida en l'àmbit esportiu. Comencem a ser deportius, així, a Ràdio Ontinyent. I ho feu com sempre contant-los què és notícia. Ja coneixem els horaris per als equips de la Vall d'Albaida que acomiaden la temporada este cap de setmana. En la primera valenciana, el Deportivo Ontinyent jugarà a afrontar el Gemesí a la Puríssima, últim partit de la temporada a la Puríssima, divendres a les 8 de la vesprada. També el Gandia Llutxent es jugarà diumenge 6 de la vesprada amb horari unificat d'un total de 6 partits de la competició. Per altra banda, si ens anem a la segona valenciana, grup 5, en aquest últim partit de l'Agullent en aquesta categoria, l'Agullent també jugarà a la mateixa hora divendres front a l'Alcúdia de Crespins. I pel que fa a la tercera valenciana, grup 11, on recorden el Castelló de les Llarres està jugant-se la promoció d'ascens, no canvia res. Continuem amb els dos partits entre el Collano B i Castelló de les Llarres en horaris diferents i dies diferents. Això dona avantatge a Collano B, que té el gol averatge complet de tota la temporada perdut per un total de 9 gols, davant el Castelló de les Llarres. Clar, si el Castelló de les Llarres guanya 0-1, tindria que clavar 11 gols al Collano B. Així han estat les coses, vale? Per a que es faci una idea. Un poquet d'Espanya-Malta. Esperen que no ocurrisca i que el Castelló de les Llarres davant la Geneta B, recorden, dissabte 5 i mitja de la vesprada puga aconseguir ixe títol somniat, i s'ha promocionat sent somniada, millor dit. La Collano B contra el Navarrès jugaran dissabte, diumenge 6 de la vesprada, i pel que fa a la resta d'equips de la Vall d'Albaida, diumenge tenim una Yalo Llosa B 11 i mitja del matí, horari confirmat, Muro B albaidense 5 de la vesprada, Bocairé Montaverner 5 i mitja de la vesprada, es celebrarà l'Aliró i el campionat allí, al municipal de Bocairé. També tenim per tancar una jornada, respecte a la jornada passada, la 29, un partit que enfrontarà o recorde, bueno, que enfronta, millor dita, a dos equips. Va ser ahir, el Montaverner 3, Canals Promeses 1 i Pablo Allargat 3, Ayalo 3. Estos són els resultats que ens ha deixat i la penúltima jornada en els partits que faltaven de la jornada número 29. Este cap de setmana tenim la última jornada de competició on el Castelló de les Llarres juga la promoció i el Bocairent celebrarà el campionat. Enhorabona. Per cert, demà farem un especial amb president, entrenador i jugadors del Bocairent al nostre ser deportiu que són tenia la Vall d'Albaida. Ho podran escoltar demà. Bueno, ja sabem un poc com estan les coses en el món del futbol. Vull contar-los ara una cosa que està preparant des de l'Olleria. Bueno, demà com més sabent tenim un autèntic partidàs en el marc de la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet. El València Bàsquet, com més sabent, es va classificar. I des de l'Ajuntament de l'Olleria s'ha organitzat al pavelló del Ravalet una pantalla gegant per a veure aquesta semifinal de l'Eurolliga del València Bàsquet. València Bàsquet, Real Madrid. El partit començarà a les 8 de la vesprada i les obres i les portes del recinte s'obriran a les 7 de la vesprada. Si el València Bàsquet guanya, també es podrà realitzar i veure la final des del pavelló del Ravalet i la final diumenge 24 de maig, a la mateixa hora. Tant de bo es pugui obrir les portes del Ravalet i aquestes dues voltes. Seria una gran, gran notícia per al bàsquet valencià. Bueno, avui al nostre cert deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida, com vos comentava al principi, anem a parlar del Club Trial Ontinyent amb Joan Blasco, anem a fer un repàs de resultats. Parlarem amb Belu Mancebo des d'Astúries, on estan en una prova també a nivell internacional a destacar. Parlarem de l'equip Júnior Guerola per fi 10 del Club Ciclista Ontinyent i tancarem amb agenda d'este cap de setmana, concretament amb eixa clàssica Ciutat d'Albaida que es disputarà des del diumenge a les 10 del matí a aquest municipi de la Vall d'Albaida. Agafem aire i ens centrem ja en el món del trialdo. Vinga.
3: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudis d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Bueno, toca fer parada en el triatló, en aquest cas en el Club Triatló Ontinyent, perquè bueno, són uns quants els resultats que tenim que comentar. La setmana passada no vam poder xerrar amb Joan Blasco i esta setmana cal parlar de proves que s'han realitzat tant a Alacant com a Àguiles. A Àguiles va ser ja fa dues setmanetes. Bueno, Àguiles va tindre campiona d'Espanya, recorden, i a Alacant van participar este cap de setmana en la primera prova de la Mediterrània Triatló, una lliga que recorrerà les tres capitals valencianes. En la distància super sprint, Miguel Mico va aconseguir la segona posició en la seva categoria, amb un temps de 54 minuts. En la modalitat sprint per parelles, Celia Bolinches i Ivan Montesinos van finalitzar en la posició número 13 amb 1 hora i 26 minuts. És a dir, que va estar un bon cap de setmana en aquest sentit. Però bueno, si parlem del cap de setmana a Àguiles, també cal destacar les bones sensacions que van tindre aquest campionat d'Espanya Crei Relleus. 11 posició per a l'equip masculí a la prova CR de Lliga Talento, 14 posició per a l'equip femení a la Copa de la Reina en categoria absoluta, 14 posició per a l'equip masculí al Relleus Talento i la tercera posició, la medalla de bronze per a l'equip femení al campionat per Relleus Absolut Open. Quasi res, eh? Quasi res. Grans sensacions que es va traslladar ara el bo de Joan Blasco, el director esportiu i director tècnic, entre moltes altres carres des del Club Trial Ontinyent, que ja el tenim a l'altre costat del telèfon. Hola, Joan, què tal? Molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Tomàs, què tal?
2: Bueno, enhorabona per tot el que esteu fent. Bueno, sempre t'he dit l'enhorabona, però és que no vull cansar-me mai de donar-vos l'enhorabona, eh? Que meravella, quin gust és treballar a Xina i amb aquests resultats, no?
4: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo crec que tots s'alegrem quan vegem un club d'Ontinyent, no?, que obté estos resultats,
2: sí.
4: Perquè sabem que tots treballem amb moltes bones intencions, amb molta il·lusió, treballem dur i al final pues, aquestes coses reconforten, no?, i donen una miqueta d'aire.
2: Molt d'aire, molt d'aire, la veritat. Comencem per lo d'Àguiles i tots aquests resultats que acaba de desmentar, i s'ha llista tan bona i tan interessant que posa el seu colofó final i aquest punt meravellós, la guinda en el pastel amb aquesta tercera posició de l'equip femení. Un cap de setmana molt positiu, no?, pel que fa a la valoració del club.
4: Sí, la veritat és que sí. El dissabte vam córrer, com molt bé has dit, del campionat d'Espanya per equipos. Els primers en córrer van ser els xics juvenils que estan en la Lliga Talento. I la posició va ser l'onzena, però com bé has dit, les sensacions van ser magnífiques, no? L'equip va estar molt ben compenetrat en les tres disciplines. Va haver equip de veritat en l'aspecte de conforme s'ajudaven entre ells, el feedback que es donaven, la manera que tenien d'espentar-se, l'organització tàctica que van tindre en la bici per anar a magaets en el drafting, en el rebufo, i com es van deixar fins a l'últim gram d'energia en la carrera a peu. I sobretot conforme van acabar, lo content que estaven, és al final lo que traduís tot el que jo estic comentant, no? I després les xiques que van córrer una miqueta després també van estar magnífiques, no? Al final sí que és de veres que veus este resultat, les 14enes en la Copa de la Reina, corrent en èlit, la veritat és que és magnífic, no? Clar. Perquè, clar, estem pensant de que normalment tots els equips que corren aquest tipus de proves a nivell nacional pues, són equips professionals que tenen a gent que ja està fitxada, que ja tenen altra idiosincràsia dins del club, i nosaltres, en tots gens de casa, estem poden clavar-se en posicions capdavanteres ja en l'elit, no? I hi ha una distància més llarga, que ja era distància sprint i demés, pues conforme ho van gestionar, la veritat és que va ser de 10.
2: Que bé, que bé, que bones sensacions, molt de positivisme, i sobretot el que esmentes, no? que seguim treballant, que seguim competint, que això del triatló no és fàcil, sobretot veient el professionalisme. Anem a arribar a dir en altres clubs que, ostres, són punters a nivell nacional, i vamos, que bàsicament tenen gent fitxa, que és el que cometes tu, que es dedica especialment a això, i estem parlant nosaltres d'una pedrera que és de la casa, que és d'Ontinyent, i portem el nom d'Ontinyent tant pel club com els propis triatletes que estan participant en aquest tipus d'esdeveniments, Joan, i això jo crec que és vital, i ser ADN que hi teniu.
4: Sí, totalment d'acord amb tu. La paraula vital jo la gasto molt també dins del club, i penso que és el que ens fa seguir i el que ens fa créixer, no? I el que ens fa que tota la base, des de xiquets de 5 anys, tinguin aquesta il·lusió i aquest sentiment de pertinença, de que estan en el lloc adequat en el qual poder créixer, no? Poder ser persona i poder ser esportista.
2: Totalment. Ens anem a Alacant. Bueno, en Alacant ja ho he comentat, vam estar amb Miguel Micó, que va aconseguir la segona posició en categoria V4M, que ara em traduiràs quina categoria és, i també la modalitat d'esprint per parelles, Celia Bolinches i Ivan Montesinos, també posició número 13, que també és una d'aixes proves que tenim marcat en roig en el calendari per a nostres triatletes.
4: Sí, sí. Miguel Micó és el veterano que tenim nosaltres en el club, que la veritat és que es dona goig veure-lo entrenar, veure-lo competir, perquè té la il·lusió d'un xaval, per dir-ho així, i tots els anys es munta els seus circuits i tots els anys està en el pòdium. I la veritat és que, ostres, veterano 4 vol dir major de 70 anys.
2: Major de 70 anys, Joan?
4: Sí. I la veritat és que, clar, tu veus entrenar i no dona aquesta sensació. Vull dir, té un ritme molt alt en les tres disciplines, la constància que té, i damunt això, que està ahí en el pòdium, saps? Que no és fàcil. Sí. No és fàcil, perquè després és veritat que el pòdium és per grups d'edat, però realment la competició és tots al mateix temps. Saps? Al final estàs competint en gent més jove, i clar, no és fàcil, no?, clavar-te a l'aigua i en el mar, en tots els cops que reben, no?, en els girs de les boies i demés. Després, en el segment ciclista, no?, la velocitat que agarren alguns grups i tal, i és genial. La veritat és que lo de Miguel és per a llevar-se el sombrero, no?, per resumir-ho d'alguna manera. I ara ha començat el circuit, aquesta és la primera prova mediterrània, Tomàs.
2: Sí.
4: Després vindrà la de València i la de Castelló, que segur que mos dona moltes alegries.
2: Pues la primera de les tres que té, mare meva. Que bé, m'has deixat loco, s'ha mal parlat la Gina, però és que és de veres, és brutal. Què passa?
4: Sí, la veritat és que...
2: Joan,
4: és molt bonico, sí.
2: I és una referència, i és una referència per als joves.
4: Sí. I ell, a pesar de que en alguna època ha tingut alguna lesió i alguna cosa, ell sempre és de la lesió i a per totes.
2: Pico pala.
4: I a marcar-se les seues rutines, la seva constància i els seus circuits per intentar estar ahí davant.
2: Bo, quin aplaudiment més gran per a Miguel, que quin crack i quin exemple tenim a Ontinyent i a Club Trial Ontinyent de perseverància i d'amor a l'esport, perquè això és amor a l'esport, i el de més són tonteries, la veritat. Bueno, Joan, per tancar preguntar-te, bueno, dues qüestions. En primer, jo vull preguntar-te un poc per agenda, com estan les coses a hores d'ara, i després te pregunte per dos esdeveniments que ja esteu preparant dins del club de cara a l'estiu i de les pròximes proves que hi tenim.
4: Sí, pues esta semana, el dissabte de matí, tota l'escola està en Puçol.
2: Vale.
4: Els infantils, cadets i juvenils competeixen el triatló autonòmic, i després els alevins, benjamins i prebenjamins a la prova provincial, però es desplacem allí tots, que serem pues, més de 40 esportistes allí competint, una prova també molt bonica. I de vesprada, les xiques estaran en la Lliga de Clubs Autonòmica en Orihuela.
2: Ok. Pues,
4: vale, la prova individual sprint, que la veritat és que la Lliga Autonòmica enguany ens està funcionant molt bé, i segur que esta prova també és genial.
2: De segur que sí. No ens anem amb... Esperem que no es mal acostumeu, perquè, vamos, no parem amb aquests bons resultats. Ja per tancar, el que t'esmentava d'esdeveniments organitzats per vosaltres, preguntar-te en primer lloc pel campus d'estiu, que he vist que ja esteu preparant cosetes, i també per l'edició número 14 ja de la qual la ciutat d'Ontinyent, que serà el dissabte 6 de juny. És a dir, que aneu a començar l'estiu ben fortes, encara que no siga estiu, però que per les temperatures sí ho siga.
4: Exacte, sí. Primer tenim l'Aqualdo escolar, sí, el 6 de juny, que és una prova també que sempre organitzem amb molta il·lusió, perquè ve gent de tota la comunitat valenciana a participar, i sobretot ho fem per a que els nostres correguen en casa, no? Perquè ja que tenim un poliesportiu en una piscina tan bonica, pues la veritat és que és xulo veure-los competir, els xiquets tan xicotets en una piscina tan gran, i la qual no consisteix en nadar i en córrer, no? I tot ho fem dins del poliesportiu. Una prova molt ràpida que comença a les 9, a les 11 s'ha acabat, però corren totes les categories, i sí que és bonico també veure com la gent del poble s'arrima a conèixer l'esport i els més menuts córrer.
2: Que important és fer coses en casa també, que no tot es queden en competicions fora, perquè va acabar de fi també perdent aquesta essència que hem comentat en aquesta entrevista en relació a aquest ADN i de fer l'esport cada volta més gran a la ciutat.
4: Exacte, i després del campus d'estiu el comencem el 22 de juny,
2: vale,
4: fins juliol.
2: Okay.
4: I ahí pues, tenim dos vessants, no? I s'escola d'estiu per als més meduts, metodologia lúdica, que aprenguen jugant, les tres disciplines, no? Al final, pues, sobretot que siga un estiu divertit, que es puguen banyar, que es puguen refrescar per les temperatures que està fent. I després, en la part de més majores, tenim aquest campus de tecnificació, no? per crear ja aquests hàbits més tècnics, no? És sobretot un campus on li donem moltíssima importància a la psicologia esportiva i a la nutrició esportiva, i continuem donant-li cabuda a aquesta part tècnica que sempre nomenem durant l'any.
2: I com bé tu sempre dius, sobretot als teus triatletes, vital també per a que aquests resultats que venim arrossegant continuen realitzant-se i continuen copats dels nostres titulars de Ràdio Ontinyent. Joan, un plaer parlar amb tu, i com no, molt pendents de tot el que ve al llarg d'aquestes setmanes. Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
5: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: Bueno, us ho contava al principi d'este ser deportivo Ontinyent en la Vall d'Albaida, que el ciclisme ontinyentí ha deixat un cap de setmana ple de bons resultats en diferents competicions a nivell autonòmic i d'edats. Al Genovès, en la Challenge Comunitat Valenciana, el júnior del Club Ciclista Ontinyent Guerola Perfil 10 va aconseguir grans resultats amb Borja Jiménez com a segon classificat i líder professional tant de la general com de les metes volants, a més del lideratge per equips. També va destacar Federico Velázquez amb una quarta posició. A Sueca recorden que l'Escola Ciclista Ontinyent va sumar diversos podis amb victòries i medalles per a Miguel Mullor, Pulgarín, Vera Mollà i Kendall López, confirmant el bon moment del ciclisme base del club. I a la Copa de la Can BTT, disputada a Benferri, Kendall López va aconseguir la victòria en categoria promesa femenina, mentre que Quim Blasco i Pau Blasco també van completar una bona actuació en aquest circuit de Benferri. Ens volem centrar en el júnior, en el Guerola Perfil 10, perquè a hores d'ara anem a fer una connexió en Astúries, directament perquè tenim nova prova, tenim competició, tenim un dels esdeveniments, una de les competicions, de les competències que teníem marcades en el calendari quan vam parlar l'última volta amb Belu Mancebo. Ja ens contava com estaven les coses, com estaven les sensacions, quines curses hi tenien, i clar està que és una competició d'alt rendiment, i des de la jornada d'ahir fins a este diumenge van estar competint en Astúries, en el nord d'Espanya. Ja saludem a Belu Mancebo, que el tenim a l'altra costa del telèfon. Hola, Elu, què tal? Molt bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
2: Bueno, com ha anat el viatge? Tot bé per allí?
6: Sí, un poc llarguet, però molt bé.
2: Un poc massa llarguet, diria jo, Ostres.
6: Sí, bé.
2: Esteu acostumats.
6: És el que n'hi ha.
2: És el que hi ha, però és bonico, no?, també competir. Sobretot en aquestes edats, i també uno com a entrenador, el fet d'aquests desplaçaments, d'anar a competicions tan interessants, i que, ostres, teniu marcades en roig en el calendari quan arriba el moment. No són també nervioset i té aquesta il·lusió, té aquesta cuqueta en la panxa, no?
6: Sí, la veritat és que és una competició molt important. Estarem en els millors equips d'Espanya i internacionals, perquè estan equips internacionals així. I, bueno, pues, anem a intentar disfrutar patint, que és el que sempre els dic als xiquets, i anem a, ha pujat ports importants com el Pollo i el Cordal, i que es pugen a la Volta a Espanya, ports molt durs, i bueno, pues una etapa més de creixement en l'etapa de ciclista, dels nostres ciclistes de cursivitzant.
2: Totalmente, totalmente. Eso es muy interesante. Yo, bueno, hablando un poquito más de comentarte un poco cómo están las cosas para Asturias, que competimos y centrarnos ya en esa competencia, volía preguntarte por cómo están las cosas ahora para el teu equipo, para el equipo que comandes, per dir-ho de una forma, porque ya han comentado también que pel que fa a sensaciones y a buenos resultados, estaban donando absolutamente todo, pero es que vam tindre una competición a Genovés, una competencia el pasado cap de semana, que este diumenge, on van traer unos resultados que son brutales y a més es posen com a líders per equips de la Copa Comunitat Valenciana. És que no és poca cosa.
6: Bueno, sí, anem evolucionant deportivament, anem aconseguint cosetes molt, molt xules. Així, a nivell de la Comunitat Valenciana, pues, estem molt bé, perquè el Genovés van fer una competició molt, molt xula. Ens van... És proper de casa. Sí. Tenim un circuit pues, espectacular, on... la velocitat va ser un dels hàndicaps, no? Així que de veres que vam córrer en categories conjuntes, en sub-23 i els juniors, cosa que fa que el nivell siga més alt. Entonces, pues, bueno, van tindre la destresa de clavar a dos corredors en la fuga principal de 12 corredors i, bueno, pues, va ser la bona i vam arribar. I, bueno, pues, va quedar segon i quart júnior i van guanyar per equips. O sea que va estar molt bé.
2: Anar primers en la Challenge Comunitat Valenciana a nivell autonòmic en la primer any que tenim equip junior en el Club Ciclista Ontinyent, ostres, és brutal. On està la clau de l'èxit? Ara per ara, perquè bueno, va ser un èxit per ser que vale, sobretot per aquestes primeres sensacions, però igualment, ostres, sorprèn i molt lo pront que han arribat els bons resultats per a aquest equip tan pues, tan jove, anem a dir.
6: Bueno, l'èxit són, sempre ho he dit, són els ciclistes que se van pres molt en serio. Esta categoría junior es una categoría ya de alto nivel y bueno, así ya se fa una selección muy importante de corredores, ciclistas que pueden arribar a ser algo en el ciclismo. Sí que de ver es que el grupo que tenían se ha involucrado mucho. Sí que de ver es que yo siempre he dicho de la forma de que tenen que entrenar, això és una qüestió molt seria, n'hi ha que entrenar, n'hi ha que descansar, n'hi ha que recuperar, bueno, aquesta experiència que he tingut jo en el món del ciclisme anys darrere, pues, ho estic transmitint i ells són sabedors de lo que és la durea del ciclisme, del sacrifici del ciclisme i quan... s'alcen un poquet el peuet, estic ahí pegant un toll, Però és molt difícil compaginar-ho tot, perquè, a més, tinc en compte que està en la categoria júnior, és l'etapa dels estudis, tenen que estudiar, tenen que compaginar-ho tot, i és superdifícil. La veritat és que, fixa't, me n'ha vingut així a Astúries i tres corredors importants s'han quedat en casa perquè la setmana que ve tenen exàmens. O sea, és complicat. Però la veritat és que sí que de veres que el grup de ciclistes que tenim així en el Club Ciclista Ontinyent, en l'equip d'Orola Perfil 10, pues, és espectacular.
2: Mira, preguntar-te per aquests objectius de cara a aquesta volta que tenim a este recorregut d'etapes que tenim per Astúries, quin objectiu us plantegeu des del grup i des del propi equip? Com us vegeu de cara a aquestes carreres que ja m'has esmentat i ja m'has avançat, que van a ser dures, no, lo següent?
6: Així, l'objectiu és agarrar experiència. Sí. En lo que són resultats, pues, si venen, bienvenidos siguen, ¿no? Però que al final és agarrar experiència. Vam estar en Portugal, és que van guanyar la Volta a Portugal, estan així. Competirà també Benjamín Noval, és el millor corredor, crec que del món, que està així en Astúries, i suposo que ens donarà una exhibició. No sé, la veritat és que l'objectiu és aprendre, disfrutar i que els xiquets vagin creixent deportivament en tot això. Sí que de veres que l'esforç que se fa per a vindre així pues és per a ells, perquè creixin deportivament. Mm. I, bueno, si poguérem aconseguir alguna coseta, pues estaria bé. Dintre alguna etapa dels 10 primers, pues estaria superbé. I si damunt per equips estem des del primers, doncs pues estaria molt bé. Són 27 els equips que estan competint, que competirem en esta volta. O sigui que nosaltres, al final, venim a defender i que els xiquets creixen deportivament.
2: Exacte, això és el més important i és clau, i cal quedar-se en això, que és el més important. Bueno, Elu, per tancar, contam un poquet horaris i calendari de les curses que tenim este cap de setmana.
6: Bueno, pues nosaltres, així, la volta són de 4 etapes, vale. I si anem, bueno, avui assumeixem a les 4 de vespre, són totes les proves, menys la del diumenge a les 4 de vespre i el diumenge a les 11 del matí. Són, com us he dit, ara la primera etapa d'avui, pues en principi no té molta dificultat, perquè és la primera etapa, sí. I suposo que no n'hi ha molt de desnivell, però després la segona etapa, la de demà, sí que puja en el podio. Són etapes d'uns 90 quilòmetres, però ha vist que té un desnivell de quasi 1.200 metres, però aquests 1.200 metres és almenys 6 quilòmetres últims.
2: Ostres. O sigui
6: que ostres. És un port de 6 quilòmetres aproximadament en una pendent mitja del 10,5-11%, o sigui que no hi ha rampes del 16-17%, serà molt dur.
2: Serà dur.
6: I després, l'etapa tercera, pues, no tindrà així massa complicacions, però dins del mar, pues, ahí tindrem que estar. I l'última etapa pujarem el cordal, que també és un port prou dur. I, bueno, al final és una volta que en els seus trams finals d'etapa és caracteritzada per la seva durea. Mm. I, bueno, anem a veure si podem estar ahí disputant o estan ahí un poquim.
2: Tant de bo, si no, mira, aprenentatge, que és el més important, i sobretot en aquest tipus de curses, que de segur que donarà molta experiència per a un futur. Elu Mancebo, com sempre, un plaer parlar amb tu i molta sort per a la cursa d'avui, i vamos, i per a tot el cap de setmana que hi tenim per davant. Gràcies.
6: Molt bé, moltes gràcies.
7: Vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
8: Y al SEAT 20, obrim la ventana de la Vall d'Albaida, amb Esteban Arroyo.

0: Continuem recorrent la Vall d'Albaida en este cert deportiu, i en aquest cas fem parada en el món del ciclisme. Continuem parlant d'aquest esport perquè tenim este diumenge una cita que té molt bona pinta. I és que Albaida ja està preparada per a la segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, que se celebrarà, recorden, este diumenge a les 10 del matí amb eixida des de la plaça Major. Després de l'èxit de la primera edició, amb més de 90 ciclistes i un gran ambient, la prova torna amb l'objectiu de consolidar-se en el calendari esportiu i continuar creixent. Té molt bona pinta aquest esdeveniment. No podem perdre-ho, no podem. Les inscripcions estan obertes i cal recordar a tots els nostres oients, com no, que estem parlant d'una cosa que és la seva segona edició i cal reforçar-la, faltaria més. I sempre és molt bonic parlar d'iniciatives que es duen a terme als 34 municipis de la Vall d'Albaida. Avui, per parlar d'aquesta cursa tan interessant, d'esta segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, tenim a l'altre costat del telèfon el seu director barra organitzador de la cursa, que és Antonio Descalç, i el tenim a l'altre costat del telèfon. Antonio, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, com estem?
0: Molt bé. Vosaltres, què tal? Com esteu? Supone que n'hi són nervis d'última hora per a que estigui tot enllestit, no?
1: Exacte, ja dormim poquet i ultimant detalls ja. El despertes pensant en algo i ja no n'hi ha manera.
0: Totalment, totalment. Et despertes pensant en la cursa i et gites en lo mateix, eh? I és el més normal del món. Bueno, segona edició. Jo crec que és algo que cal destacar, que moltes vegades pues, n'hi ha proves d'aquest tipus que es queden en eixa primera edició, en eixa somni que es fa realitat durant un any, però en aquest cas tornem a apostar per això i tornem amb una segona edició, que això vol dir bàsicament que en la primera es van anar bé les coses, no, Antonio?
1: La veritat que sí, la gent contenta, en el poble es va disfrutar, els corredors contents, que era una de les coses principals, que el corredor, jo també soc corredor i sí, habitualment en les carreres pues bueno, anem, correguem i ja està, i així volia que tingueren un tracte especial i la gent ho va disfrutar molt. És la segona edició, disculpa, sí, de ara, però esta carrera la gent del ciclisme la coneix des de fa molts anys perquè abans, hasta que es perguera, es va fer moltíssimes edicions, no sabria ni dir-te, però moltíssimes edicions.
0: Quan es va perdre la carrera esta? És que ho desconec.
1: Crec que 2010, 9, per ahí, més o menys.
0: I com se te va passar pel cap? Tornar a dur-la a terme?
1: Pues mira, jo correc també i n'hi havia gent del poble que corria, que corre, i fer algo en el poble, pues, i a banda l'Ajuntament va ajudar moltíssim, es van posar en contacte amb mi i em va dir, això n'hi ha que recuperar-ho. I han fet força de la seva part i la veritat que tinc que agrair-los molt perquè han ajudat molt, tant la primera edició com esta, evidentment.
0: Com d'important era això de les relacions institucionals per a poder dur a terme curses d'aquest tipus, Antonio?
1: Diria que molt, perquè la tasca és gran. Hi ha molts detallets, moltes cosetes, moltes reunions a nivells de seguretat, de policies, guàrdies civils, protecció civil, voluntaris i tot. I els ajuntaments pues, ajuden un poc a fer de nexe entre tots.
0: Bueno, preguntar-te per esta segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida, abans de centrar-nos un poquet en l'apart de les inscripcions, com es poden inscriure, vull preguntar-te com no pel circuit, com el descriuries?
1: El circuit... dur.
0: Dur, m'agrada.
1: Sí, mira, es recorre... Eixim d'Albaida i pugem cap a Treneta, vale. Després baixada a Palomar, arribem al Vall de Travolta i de nou tornem a pujar. Es pega 9 voltes, que suma 75 quilòmetres, i sense haver ningú port, aixina d'entità, com Portitxol, que tingueu allà no en tinguin, acaba sumant-se 1.170 metres de desnivell positiu. O sigui, acaba fent-se dur, sí.
0: Una carrera que enganya, eh?
1: Sí.
0: Totalment.
1: Però es disfruta.
0: Té que estar xula i sobretot jo crec que, mira, ho he parlat moltes voltes amb el circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida, que una de les principals claus quan es realitzen esdeveniments d'aquest tipus és l'apartat paisatgístic, que, ostres, que també és un reclam. Això del cicloturisme, anem a dir, encara que sigui una prova també esportiva i competitiva, també és un afegit més a aquesta cursa i per animar a la gent a apuntar-se, no?
1: Sí, la veritat és que la part urbana del poble, per exemple, que és la plaça que té el Palau és molt bonica. Després n'hi ha una pujaeta que és la més famosa, que és sí. La Font del Barrio, que n'hi ha prou d'ambient, és un carrer així estretet, xicotiu. La veritat és que això és molt bonica. I després tot és carretera prou ampla, no n'hi ha ningú caminal de bancals ni res, que moltes voltes es posen així que... La part està xula, perquè l'entorn d'ací pues, ja ho coneixes. És bonic.
0: Exacte. És bonic en el poble. Heu preparat alguna coseta respecte, pues, sobretot, avituallament, el fet de llocs per a que la gent pugui animar. Com és l'ambient que es crea en la clàssica?
1: Sí, mira, de part de l'organització hem preparat una espècie de dossier per veure els punts més llamatius de la carrera, no? Que és la pujada de la Font del Barrio, pues, ahí és la part més dura, com si diguem, de la carrera. I com a la gent mos agrada poder sofrir els ciclistes, pues, ahí és plena prou. Després, a Janeta és la part més alta, que al final, com si diguem, de tota la pujada és el poble de Janeta. Entonces, ahí també es col·loca prou gent. Després, en Palomar, a l'Ixir, tenim unes metes volants, que ahir també és un bon punt per veure-ho. Després, la plaça, que és el centre neuràlgic, que ahir està tot l'ambient, la meta, el pòdium... Ahir és on més gent es concentra, sobretot en l'eixida. Després em van tocar al barri a veure sofrir.
0: Normal, però bueno, és que això també, l'esport del ciclisme també té això, que on més enganxa la gent és en esportets o en les costeretes, sí. que sempre és el que més enganxa, faltaria més. Bueno, hem parlat de lo que és fora del circuit, però dins del circuit, clar, així més d'un que ens estigui escoltant a hores d'ara estarà pensant, ostres, jo com puc inscriure'm? Com ho fem, Albert? Antonio, com podem inscriure'm per a aquesta cursa?
1: Pues en la web de la Federació Valenciana de Ciclisme
0: vale. Hi
1: ha un apartat que posa inscripcions. Per a aquest tipus de curses és necessari tindre llicència de competició. Vull dir, hi ha dos tipus de llicència, per així a dir-ho, competició i cicloturisme. En cicloturisme no poden córrer en aquest tipus de carreres. Entonces, una vegada tens la llicència de competició, entres a la federació i en el DNI i inscriure's i ja està. És un procés molt simple.
0: Doncs és simple i ja sabem que amb aquesta llicència federada de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana poden com no gaudir d'aquesta cursa i apuntar-se per a l'esdeveniment d'aquest diumenge. Quan tanquem inscripcions?
1: En qualsevol llicència, no sols de la Comunitat Valenciana.
0: Val.
1: Però llicència de competició, igual que siga d'una altra província, d'una altra comunitat, que tu entres a la web de la Federació Valenciana, això sí, i ahir sí que pots inscriure't.
0: Perfecte.
1: Bé, de fet, ve un company d'equip que és del País Basc.
0: Ostres.
1: Que anem a tindre...
0: Carrera a nivell nacional.
1: Sí,
0: això també
1: nacional.
0: És important.
1: Sí.
0: Quan tanquem inscripcions, abans de que se m'oblide?
1: En federació està vesprada a les 8.
0: Vale.
1: És una que ja queda poc.
0: Pues mira,
1: i després el mateix dia de la prova.
0: Pues 5 horetes i el dia de la prova. Però val la pena curar-se en salut i fer-ho ja esta vespraeta i tindre-ho tancaet i estar al 100% confirmat.
1: I per l'organitzador, més tranquil·litat.
0: A banda, perquè no es gite pensant en vosaltres. En els vells que estiguen escoltant que vulguin apuntar-se el dia de la cursa.
1: Exacte.
0: Antonio, un plaer parlar amb tu i molta sort per a aquest esdeveniment. Recorden, diumenge 24 de maig, este diumenge a les 10 del matí a la ciutat d'Albaida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A tu, i aprofite per emplaçar a la gent a vindre a les cunetes, perquè encara que no pugues córrer, el ciclisme, futbol, qualsevol esdeveniment esportiu sense públic no té ningú tipus d'al·licient.
0: Totalment. Això ho afegis per a tots els esports que tracteu així al programa.
1: Sí, per a tots.
0: Per a tots, exacte, i més per a este diumenge. Antonio, moltes gràcies.
1: A tu. Vinga, adeu.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. oportunitat. agbenginyers.com. Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena SER, el poder de la conversa.
0: Últim minut del nostre cert deportiu a Ontinyent, a la Vall d'Albaida. Us recordo, en primer lloc, que avui a les 9:30 tenim Hora 25 Deportes, on anem a parlar del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. Estarà amb nosaltres Miguel Ángel Baena, president del circuit. I vaig a fer l'espoiler, vinga, va. La setmana que ve carregaeta de convidats a destacar. Un exemple, Juanma va ser president de l'Ontinyent 1931. Parlarem sobre el present, passat i futur de l'entitat a hores d'ara. Estarà amb nosaltres. Un altre exemple, Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta. Com estan les coses a hores d'ara? S'està preparant un equip per a Lliga Comunitat, per a Tercera Federació? Li ho preguntarem, a més d'altres convidats, altres directius d'equips de la Vall d'Albaida. Això serà la setmana que ve. Demà, ja us avance també que parlarem amb el Bocairent i farem un especial d'aquest equip que ha aconseguit el campionat de Lliga en la Tercera Valenciana. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguin un meravellós dia. Demà més i millor. Adeu.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Bona vesprada, benvingudes, benvinguts. És dijous, estem a dijous 21 de maig i continua la vaga educativa. Ja dos setmanes els professors i les professores de tota la comunitat valenciana continuen de vaga, doncs, protestant, demanant millores en l'educació pública valenciana. Després parlarem en les últimes d'aquest tema, parlarem de, doncs, de les accions en les quals estan participant o estan organitzant doncs, l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida. Abans anem a parlar d'altre tema i atents a l'entrevista, perquè anem a parlar del rebut de la taxa del COR, la taxa que paguem de residus al Consorci de Residus B5, que és el que afecta a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Abans, uns consells i saludem al seu president.
3: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
4: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al Carrer Major. Des de les 10 del matí, durant tot el dia, gaudis d'una jornada plena d'art. Tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.